0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, però ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí hi ha molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
0: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
2: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Panecchi, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: i l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
2: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
2: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. Que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el bosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc, i aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus, ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
2: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas, de climàtica que tenim a les diferents zones del país. i dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
2: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat, i ja quan l'automàtic en compita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
17: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
18: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
17: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants.

0: S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
0: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
2: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
0: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
3: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
0: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
4: És un independent club. That makes me...
5: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
4: What I've been doing in my entire life.
5: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
4: Be part of a different...
5: Per això vaig escollir Londres.
4: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
6: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
7: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble, que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: I arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
8: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard, l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el de la cantant nord-americana Renee Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat, tensió

0: acciona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
2: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
0: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
3: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
0: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
3: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop llavors per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més, doncs, això complicava pels equips aeris, perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort diguem-ne es va parar just allà i a partir d'allà, doncs, es va anar reduint.
0: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
3: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, jo entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant des de llavors en principi tota la normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
0: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
3: Molta sort. Gràcies a vosaltres i igualment.
0: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.

0: de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat, amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa, amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
3: A Terrassa n'hi ha 56, 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
4: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
5: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc gaire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
3: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
1: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Helena.
1: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
6: Sí, de fet, a veure, una apreciació, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això en el futur
1: no passi. Mare meva, això no ho aguantarem.
6: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme, per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge,

0: diumenge tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencaesquemes, probablement.
1: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer, si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
0: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança, d'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
1: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
0: No mateu el missatger, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45. Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
6: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
7: He's an independent club. That makes me...
8: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
7: What I've been doing in my entire life.
8: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
7: Be part of a different...
8: Per això vaig escollir Londres.
7: That's why I chose London.
1: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
9: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
1: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
10: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats. N'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
3: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt bagenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Bache Sehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels bagencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
1: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
11: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
12: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
11: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa, la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard, l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
3: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
2: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure

0: quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud, a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el lentitud que hi ha a la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
0: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles, com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entra d'aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
0: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
5: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
6: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que 2 vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
0: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
7: El president Illa ha negat negligències.
9: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
10: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
11: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
7: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
0: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
13: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
14: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
13: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
15: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja quan automàticament quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
13: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
0: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
16: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encara a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
17: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
16: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
17: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
16: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
18: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant en Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist a entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i a més a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
0: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils, perquè sens dubte això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys, que vagi bé.

0: dos quarts de nou i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: És un independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a different...
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verds i negres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran aquest curs aixecar el títol.
4: Nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen, per tant màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
0: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
5: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure't el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, i sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
6: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
7: Vemos aquí un colectivo que se se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
6: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
8: La xarxa de comunicació local. Salut.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
3: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
2: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
2: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
2: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
5: Nosaltres, en el que és el tema municipal del Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
6: No és qüestió de ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
2: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intens.

0: quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
1: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
2: Vam creure convenient, com no, protegir a... el recurs més important que té qualsevol corporació, que és, són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
1: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
3: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja automàticament quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar acondicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
1: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
4: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Doncs després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
7: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
0: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
7: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, és sota una

0: zona densament poblada, edificada, a més geològicament també que és heterogènia, no és homogènia. Ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I de fet, poso un exemple, vull dir, a Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família, la Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que si és, tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir que, i de fet també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir que, en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions, que tingui un molt bon dia.
0: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
3: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
2: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
4: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
2: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
5: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
6: És un independent club. That makes me...
7: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
6: What I've been doing in my entire life.
7: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
6: Be part of a difference.
7: Per això vaig escollir Londres.
6: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
8: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà a partir de les 9 serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
9: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
10: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran aquest curs aixecar el títol.
11: Nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
10: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
12: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
1: Vinga, fins demà.
12: Que vagi bé.
1: Fins demà.
12: Adéu. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
13: Cardeu, capital del món.
14: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
13: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I ho sabíem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
14: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
13: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
14: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
15: Iha!
14: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
13: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts, de dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutat que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
14: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els Jumbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
13: Potser inclús es deixa coses per escriptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
14: Una cosa, allò del pole dance.
13: Sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
14: O sigui, potser serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
13: Doncs, Janteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí, cada dia temperatures cap amunt, a partir dels 34 o 35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors, dius, baixaran? No! No baixaran, es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple a nits tòrrides, és a dir, que no baixin els 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo, que estarem sols als 25. Així que, ànims a tancar persianes i finestres.
14: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric us sap molt millor.
13: Ha set un error gràfic.
14: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
15: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
13: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Aculli, s'ha dit.
14: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues, orgànica i envasos.
13: Fantàstic.
14: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
13: I amb això arribem al... No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, aneu a dir magazín matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
14: Uau, moltes, es pot fer un avançament o què?
13: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
14: Estupendo.
13: I amb això...
14: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
13: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres
14: amb l'Infopodcast de 3 minuts.
13: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i...
14: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
13: Mare de Déu.
14: Salut i poble, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
16: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: excepcional per convertir-se en un dels grans reptes, en aquest cas, del món laboral. I si hi ha un sector on aquesta realitat es veu amb especial intensitat és el de l'hostaleria i la restauració. Mentre a l'exterior els termòmetres superen els 40 graus, a moltes cuines professionals la temperatura encara és més elevada per l'activitat constant dels fogons, els forns i les planxes. La normativa de prevenció de riscos laborals obliga les empreses a protegir la salut dels treballadors. Això implica adoptar mesures com millorar la possibilitat de ventilació, instal·lar sistemes de climatització quan sigui possible, reorganitzar els horaris, facilitar pauses freqüents i garantir l'accés permanent a aigua. Però la realitat és que molts establiments, especialment els més petits, treballen en locals antics i amb dificultats per adaptar les instal·lacions. Els experts en salut laboral recorden que l'exposició prolongada a temperatures extremes augmenta el risc de deshidratació, cops de calor i accidents laborals. I el canvi climàtic fa preveure que aquests episodis seran cada vegada més freqüents i més intensos. La restauració no només haurà de rematar les seves cartes o els seus horaris, sinó que també haurà de transformar els seus espais de treball, perquè cuinar és un ofici exigent, però hauria de significar treballar en condicions que posin en risc la salut dels treballadors. Adaptar-se a la calor ja no és una opció, és una necessitat per protegir els professionals que fan possible un dels sectors més importants de l'economia catalana. És dijous 9 de juliol del 2026, us parla Ona Fabrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I després nosaltres tindrem aquí a l'estudi el terapeuta ocupacional Jaume Casas i també una de les parelles artístiques formades per en Joan i Antoni per parlar sobre l'edició d'enguany de les parelles artístiques que arriben a la 20a edició. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui, a l'últim foc lent de la temporada, l'Isaac Muntades entrevista serà l'Alba Bregulat, emprenedora i també creadora de Singulars. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat, que ha afectat a més de 200 hectàrees, ja està estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
2: Un incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les 2:00 PM, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia. I és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar 2 hidroavions del Ministeri, els anomenats Foca. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focus, Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i a Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre la consellera Núria Parlon era l'encarregada de denunciar que l'incendi de Sentmenat, que afectava també el municipi de Caldes de Montbui, quedava estabilitzat. Escoltem-la.
3: Per altra banda, el de Sentmenat ja hem aixecat els 2 confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sentmenat, i l'incendi doncs també el podem donar per estabilitzat.
2: Com bé ha dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents a Sentmenat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts al vespre, però les 2 de Caldes de Montbui, que són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ESALER que anunciava l'aixecament del confinament. Excepte pels veïns de Guanta, pertanyen al terme municipal de Sentmenat, que continuen confinats per prevenció.
0: I davant la situació d'emergència actual en la que es troba Caldes de Montbui, l'Escaldàrium 2026 i tota la seva programació ha quedat cancel·lada, Laia.
2: Ahir, després que l'incendi de Setmanat es donés per estabilitzat a les xarxes socials de l'Escaldarium, es presentava un comunicat difícil per molts. I és que la Comissió Escaldarium, l'òrgan gestor de la festa format pel Vall de Diables de Caldes, l'Associació de Bombers Voluntaris, l'Associació La Forca, l'Orquestra de l'Escaldarium i l'Ajuntament prenien la difícil decisió de cancel·lar tota la programació del cap de setmana, inclòs l'assaig general que hi havia previst per avui dijous. Els motius pels quals han pres aquesta decisió van ser els següents. L'incendi en aquell moment no estava estabilitzat i no sabien quina evolució podia tenir. Degut als esforços que estan fent els diferents cossos de seguretat i de la situació general d'incendis a Catalunya, no hi ha recursos per fer front a la seguretat de la festa, i això implica bombers, ADFs, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i policia local. A més, davant la situació difícil que estan vivint moltes famílies, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes de Montbui mentre hi hagi un incendi. No pot haver-hi una festa. Aquest fet, la cancel·lació d'aquesta festa tan emblemàtica de la vila termal, no és el primer cop que s'ha de cancel·lar. De fet, és la tercera vegada que s'ha de prendre aquesta difícil decisió. Primer va ser el 2008 per pluja, després el 2020 per Covid i enguany pel foc. Però això sí, l'any 2021 es va fer el concertàrium, per tant un any on no es va cancel·lar però sí es va modificar. Més enllà d'això, el mateix comunicat que han tret agraeixen la feina incansable que estan fent tots els cossos de seguretat i acaben amb una frase de la nova llegenda del Templàrium: quan la terra parla, cal escoltar-la.
0: Des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu Jiménez.
4: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès, la calor ja es va fer notar aquest dimarts en municipis de la Plana de Vic. Els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
5: Però no acaba aquí, Baixa un grau, dos, i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé fins al 17, ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior a que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant al gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta que va quedar cap aquí al Solsonès, va arribar, bueno, a fregar fins al Lluçanès. Gràcies a sort i alguna d'aquestes tempestes, doncs, se'ns acosta.
4: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta els serveis d'emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. El Pla Alfa s'ha ampliat a desenes de municipis amb restriccions d'accés al medi natural per reduir el perill de nous focs.
5: El que tenim, a part d'entrar d'aire càlid, el que ens ha portat també és pols del desert, i a més per acabar-ho de gravar, doncs tenim aquests incendis, doncs, que ens ha arribat al punt fins aquí. Ara pràcticament és quasi bé cada any que tenim aquestes onades de col, vull dir que anem a més pel que es veu.
4: I amb la calor extrema i l'entrada d'aire fred poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
5: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que sabeu que el tenim aquí a la Borla Comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte, i sobretot el setembre, que ell no havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
4: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: Queixes dels veïns pel soroll nocturn del taller de manteniment de trens de Ripoll i Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castella d'Alt de Ripoll, estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu, d'Aliança Catalana, resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre de guany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
7: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, que passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 2:15, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes dels veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
8: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
6: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
0: I l'oposició reclama a l'equip de govern que actuï per solucionar els problemes de soroll Isaac Muntades.
6: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
9: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
8: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
6: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
10: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i per tant millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
6: Això sí, l'edil copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
11: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
12: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera, perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament, és tan fàcil com dir-li senyora consellera, vostè està incomplint.
6: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixin a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès, perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu, i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull, que encara no s'ha solucionat.
0: A Osona s'han decidit aquest mes de juliol els campions de Catalunya de dobles de golf. Dos dies intensos d'activitat al golf muntanyà han coronat a 4 parelles com les millors de Catalunya, Andreu.
4: El golf muntanyà és un dels camps de referència de Catalunya i com a premi al treball fet darrerament per millorar les instal·lacions, enguany ha estat l'escenari d'una de les dues proves més importants del calendari català. El Campionat de Catalunya de dobles, on fins a 120 jugadors, 60 en categoria sènior i 60 més en absoluta, repartits en 30 parelles femenines i masculines, van prendre part de la competició. Els locals, Albert Nebot i Joel Ramírez, van vèncer en l'absoluta masculina, traient-se l'espina de fa 2 anys, quan se'ls va escapar la victòria a l'últim forat i mig en el líders amb 2 cops d'avantatge. Sentim a Nebot i el director del golf, Jordi Puig.
13: hem tingut moments alts i baixos, del cop hem començat a tots verds seguits, molt bé, ens hem ficat allà, però de cop segurament ens hem vingut molt amunt, hem intentat arriesgar una mica de més, com potser ja només tocava assegurar, i se'ns han anat una mica. Jo crec que l'important a aquest torneig ha estat, sincerament, que ens hem compenetrat bastant bé, perquè al final, com que és dobles, quan un falla, l'altre no pot fallar, i si falles els dos és mort, i sobretot ens ha ajudat molt que tant els dos dies, quan un fallava, l'altre estava allà per aguantar la partida.
14: Ha sigut disputat i renyit fins al final.
13: És el primer cop que veiem un campionat de Catalunya, això sí, però ja havíem competit amb el nivell autonòmic i també nacional. I estem bastant contents, jugàvem a casa, som d'aquí, som del Muntanyà, sí, tenim una mica d'avantatge.
4: Fiona de l'Olmo i Marta Bertran es van proclamar campiones de Catalunya en categoria absoluta femení. En sènior, triomf per a Soledades Valls i Cristina Pàmies i per a Mario Salamanca i Nicolás Damont. Tot plegat després de dues jornades de competició, dissabte en modalitat fourball, on cada jugador de la parella jugava la seva bola i recollia el millor resultat dels dos, i diumenge en greensome, fent una sortida conjunta i després d'escollir la bola alternaven cops fins al forat. Ho explica Jordi Puig.
14: Per nosaltres, doncs, és una gran oportunitat per ensenyar les nostres úniques i magnífiques instal·lacions que es troben, tenim la sort, doncs, de gaudir-les aquí a la comarca, es troben a Osona, som un dels 5 millors camps de Catalunya i som un referent. La veritat és que pocs camps de Catalunya tenen l'entorn natural que tenim.
4: Unes instal·lacions que també es volen beneficiar de la celebració de la Ryder Cup del 2031 al Camiral de Caldes de Malavella.
14: Estem fent moltes accions, estan fent, doncs, també una col·laboració público-privada per potenciar, val, i crear, doncs, una destinació de golf aquí al sud d'Europa, que seria la Catalonia Golf Destination, la destinació de golf Catalunya, per competir, doncs, amb altres destinacions, com poden ser, doncs, l'Andalusia amb la Costa del Sol, les pròpies Canàries, Mallorca.
4: Les llicències federatives del golf a Catalunya han superat de nou les 30.000 aquesta temporada.
0: I de campions de golf a campions del billar, perquè dos grans noms d'aquest esport com Frederic Calderón i Esteve Mato han visitat recentment l'Esquirol en una trobada impulsada pels amics del billar del poble, Andreu.
4: Començar de ben jove a jugar a billar és una de les claus, juntament amb la memòria i el punt de talent, per arribar lluny en un esport moltes vegades frustrant. El camí és llarg, però també profitós, com per als joves i membres, o no, dels amics del billar de l'Esquirol, que van poder aprendre de primera mà del jugador més complet de la història del billar, Frederic Calderón, i a l'osonenc Esteve Mata, subcampió d'Europa i múltiple campió d'Espanya, reunits en dues exhibicions excepcionals al Coixa Cabra. Amb dos van començar a jugar amb 9 anys.
15: Me ha costado hasta los 22, 23 para llegar a un nivel suficiente o bastante bueno en los juegos cortos, juegos de serie, campeón del mundo, el de cuadro al principio, y después he empezado seriamente a jugar tres bandas. Para ser campeón de tres bandas, creo que a los 18 años es muy difícil, se necesita un poco más de tiempo.
4: I entendrà que tot forma part d'un procés.
16: Moltes vegades se sent frustració, s'ha de saber gestionar tot això, i no és fàcil, hi ha molta gent que ho abandona precisament per això, no? Esperem que, doncs, a través d'algun projecte que tingui algú en particular, i doncs es vagi espavilant i la cosa vagi millorant i trobem aquests joves que ara falten.
4: Iniciatives com la impulsada pels mateixos amics del billar de l'Esquirol en col·laboració amb l'Institut Escola del Cabrerès des de fa un parell d'anys per fomentar aquest esport des de la base ja està donant resultats. Dels 55 socis de l'entitat, una desena són menors de 18 anys i es vol seguir creixent. El seu president Ferran Cullell en fa èmfasi.
17: De cara a aquest any que ve tenim previst que ens vinguin 8, 10, 12 nens i nenes entre 9 i 10 anys, l'edat òptima que molts d'aquests grans campions han començat. Que els puguem anar formant, que quan nosaltres arribem on arribem tenim recursos amb gent que tenen nivells superiors perquè ens continuïn ensenyant la canalla.
4: Petits i grans van gaudir de valent dels coneixements dels dos grans jugadors de billar reunits a l'Esquirol en una festa d'aquest esport difícilment repetible a la comarca, en la modalitat de tres bandes. Una oportunitat que tothom recordarà. Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol.
18: Gràcies a l'empenta i a la il·lusió de molta gent d'aquí de l'Esquirol, s'atreveixen a realitzar aquest tipus d'aposta.
4: Fa 10 anys els mateixos dos jugadors van ser a l'Esquirol en una visita privada i d'aquí on va néixer una relació que ha permès aquest mes de juliol organitzar aquesta gran trobada per als amants del billar.
0: Fort increment de participació en el 6è Opening Internacional de Llinars d'Escacs, Enric.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs. el qual ha estat organitzat pel Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total, hi havia 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu que s'ha viscut enguany. Hi ha participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certamens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora índia Rajanya Data, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint a més la seva norma de mestre internacional femenina. És la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Una de les novetats d'enguany ha estat el primer torneig tancat de norma de mestre internacional coorganitzat amb el Club Escacs Barcelona. L'acte de cloenda ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana d'Escacs, Ramon Chambleta, del president del Club d'Escacs de Barcelona, Juan Manuel Sánchez, del president del Club d'Escacs Llinars, Joan Antoni Pérez, i el regidor d'Esports, Gabriel García Márquez. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
0: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa municipal de formació i ocupació, ha iniciat les obres d'ampliació de Mollet Lab, Enric Rubió.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que aquesta ampliació permetrà ampliar l'oferta d'activitats, impulsar projectes d'innovació col·laborativa, facilitar l'accés a les noves tecnologies i afavorir, en definitiva, el desenvolupament de competències vinculades als nous reptes socials i econòmics. De fet, l'ampliació respon al creixement de l'activitat de Mollet Lab des de la seva posada en marxa i a la voluntat de donar resposta a la demanda creixent d'espais per a la formació, l'experimentació i el desenvolupament de projectes d'innovació. El nou espai s'hi accedirà des del carrer Pere Ramon, número 2, baixos, i comptarà amb una superfície útil de 207,45 metres quadrats. L'espai es distribuirà en una aula de formació de 45 metres quadrats, una àrea de treball de 76 i diverses zones complementàries adaptades a diferents usos. La previsió és que les obres finalitzin a finals de l'any 2026, d'enguany mateix, moment en què el nou equipament podria iniciar la seva activitat i contribuir activament a la dinamització econòmica i tecnològica de la ciutat. Des del 2024, el Mollet Lab ha començat a consolidar-se com un espai de referència en divulgació tecnològica, experimentació i innovació col·laborativa. Durant aquest període s'han impulsat activitats amb centres educatius, professorat, persones emprenedores, empreses i entitats, acostant la fabricació digital i les tecnologies emergents a nous públics i generant noves oportunitats de col·laboració. Entre aquestes actuacions realitzades destaquen, per exemple, projectes amb centres educatius com l'Escola L'Estonac, l'Institut Gallecs o Can Vila, activitats formatives per a professorat, assessorament a persones emprenedores i col·laboracions amb entitats municipals. A més, el Mollet Lab ha participat en esdeveniments com, per exemple, el Market Fest i el Fira Codebot, contribuint a la difusió de la cultura, de la innovació i de la fabricació digital al territori. Així doncs, amb aquest projecte, l'Ajuntament de Mollet reafirma el seu compromís amb la promoció empresarial i la innovació i la generació d'oportunitats, consolidant aquesta vila com un entorn favorable per al talent, la innovació, l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic.
0: I el Parc del Castell de Montesquiu incorpora un nou atractiu cultural, Andreu.
4: No tothom pot dir que té el seu propi jardí d'escultures i encara menys en un entorn com el Parc del Castell de Montesquiu. 17 peces d'acer curtent, algunes de petit format i d'altres que freguen els 4 metres d'alçada, conformen el recorregut de la nova exposició del mestre forjador d'Alpens, Enric Pla Montferrer.
20: És una alegria molt gran avui poder inaugurar aquest espai perquè al final és un recorregut a la meva vida i la meva trajectòria com a escultor. Crec que em queda molt per fer, però de moment tenim aquí 17 escultures que expliquen una mica totes les meves sèries, totes les meves obres.
4: Divendres, els primers visitants van poder descobrir l'exposició durant l'acte d'inauguració. Les escultures perfectament integrades amb els colors i el paisatge del parc que fan referència a la trajectòria professional de Montferrer.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
22: Hola, bon dia. Continuem aquesta situació d'onada de calor molt important. Les temperatures no baixen, mínimes ja molt altes, superior als 20 graus a moltes zones, fins i tot cap a Moianès, també cap a Osona, per descomptat al Vallès, amb plena onada de calor, aquests vents molt calents, aquest vent que és que realment és molt, molt, molt calent, vents de sud, vents que venen del desert del Sàhara, que ens afecten de ple a casa nostra. A la tarda queixen algunes nuvolades, ahir m'han queixat algunes també, però bueno, ben poca cosa, alguns bruixats puntuals el dia d'ahir, però bueno, no fan que desapareixi aquesta calor ni de bon tros. I avui tornarà a fer moltíssima calor durant el dia, gairebé tanta com ahir, potser baixarà 1 o 2 graus de temperatura. Aquesta és l'única bona notícia, pot baixar 1 o 2 graus, per tant no crec que arribem als 40 graus a cap població de les nostres comarques, poder en els llocs més càlids sí, arribarem o pràcticament s'aconseguiran aquests 40 graus, però no serà tant com ahir, que unes quantes poblacions va arribar a aquests 40 graus. Jo crec que avui serà a bastantes menys per aquesta petita baixada del termòmetre. A la tarda tornaran aquestes nuvolades, poden ser més importants a la zona del Pirineu, no s'escarten 4 gotes de tot tòtiques, poca cosa, tempestes molt puntuals, en definitiva molt poca variació meteorològica respecte a ahir. Continuem amb aquesta onada de calor i continuem aquest panorama sense pluja, amb un risc d'incendis elevadíssim, en definitiva molta precaució davant d'aquest panorama que estem tenint aquests dies. Que tingueu un gran dijous. Adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I nosaltres després tindrem aquí el terapeuta ocupacional Jaume Casas i en Joan i en Toni, que formen part de les parelles artístiques. Per tot això, en 3 minuts. Fins ara.

0: les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Estic pendent de... He vist un mosquit tigre.
4: I l'està...
3: I l'estic...
4: Ah, ja el veig. Ara... L'acabo de veure.
3: L'acabes de veure?
4: Sí.
3: De... Perfecte. Estaré al cas que no em piqui perquè és una miqueta molest. En fi, començarem repassant les portades dels diaris de La Vanguardia. Explica'ns què diu la seva portada avui, Andreu.
4: Doncs fa referència a aquesta cimera de l'OTAN. Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb creixos. Espanya és un soci pèssim, talla tot el comerç, inclòs les visites, va dir el líder dels Estats Units. Washington dona per finalitzada la treva i torna a atacar de nou amb una onada d'atacs a l'Iran. I a la imatge es veu a Donald Trump amb un posat molt característic seu, amb els llavis així com posició de donar un petó, però amb aquesta posició xulesca,
3: sí,
4: mirant-se a Pedro Sánchez durant la seva intervenció.
3: Seguim, Andreu, per la portada de... No sé si tenim la del diari ara.
4: No tinc.
3: Doncs perfecte, endavant.
4: Avui el que llegim és Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i l'amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. I a la imatge doncs es veu aquesta foto de família, ahir en la posada d'aquesta cimera de l'OTAN, on es veu a Donald Trump, també Pedro Sánchez, a Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, i Giorgia Meloni, també, entre d'altres, en aquesta imatge, doncs, com hem dit, de família. I l'altre tema que destaca el diari a la portada, la calor, evidentment, on es veu a una persona refrescant-se, si es pot dir així, amb l'aigua d'una font de Barcelona.
3: Sí, que deu estar més calenta l'aigua que...
4: Ahir va arribar als 40,9 graus, segons l'Observatori Fabra.
3: Mare meva.
4: A Barcelona.
3: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
4: Mira, el periòdico avui el que llegim és les empreses del sector espacial es triplicant a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a l'autonomia compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball.
3: I acabarem el repàs de portades al diari ara, que no tindrem...
4: El punt avui no el tenim.
3: Per tant, ens anem directament a les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, Andreu.
4: La Fiscalia acusa Peinador de desproporció i d'idear una confabulació. El Ministeri Públic demana que s'anul·li la retirada del passaport, fent referència al cas de Begoña Gómez. I a la imatge, doncs, fa referència, evidentment, a Donald Trump durant ahir a la seva... En la seva visita, bueno, visita no, li tocava estar a la cimera de l'OTAN. Bueno, els Estats Units és un dels països que hi formen part i justament se'l veu tapant a Mark Rutte, una imatge molt representativa, ja que Mark Rutte és el cap de l'OTAN. I bé, el que llegim és Trump sembra el caos a l'OTAN i reobre la guerra contra l'Iran.
3: Seguim ara, Andreu, per la portada del Mundo.
4: El Mundo, la portada del Mundo, com estem tenint problemes aquests dies en trobar les portades, doncs no la tenim, per tant anem a la de la Razón, que avui el que llegim és Moncloa mira per un altre costat davant el cop de Trump. Activa la condenació per evitar l'escalada després de l'anunci de la ruptura de relacions comercials i els Estats Units compleix l'amenaça del seu president i llança dos atacs contra l'Iran per segona nit consecutiva. I a la imatge doncs, era la mateixa que de La Vanguardia, on es veu a Donald Trump amb aquesta posició xulesca, amb els llavis així posats, trets cap a fora, mirant la intervenció de Pedro Sánchez. I acabem el repàs de les portades amb el diari de l'ABC, on titula l'OMS alerta de que el càncer amenaça en 2050 amb duplicar la seva incidència. Demana millorar l'accés a tractaments amb la previsió de que es passi dels 20 milions de nous casos anuals a més de 35 en tot el món. I la imatge, com a bon diari monàrquic, l'ABC es veu a la infanta Sofia i durant el seu discurs en l'acte de la Fundació Ibercaja en el monestir de la Nostra Senyora de Collgollada.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
4: Fins ara, una.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 4 minuts de 2:15.

0: Doncs sí, així és Ona. Avui tenim entre nosaltres en Ricard Ginjaume, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, de fet polifacètic, ara ho veureu, perquè li preguntaré bastantes coses, i per parlar bàsicament sobre un podcast del qual sóc persona interessada d'alguna manera, ja ho veureu, perquè em vaig tenir l'honor de poder-hi posar veu, però de fet no parlem d'això avui, sinó que parlem de concretament com va sorgir aquest podcast, que es diu Veus del passat. És un programa, un podcast que parlem de memòria històrica, podríem dir, de vestigis, de territori, de poble, i de moltes coses que la gent realment no sap i que posarem sobre la taula. Així que deixeu-me donar la benvinguda, com dèiem, en Ricard Ginjaume, gran polifacètic, ara parlem sobre ell. Molt benvingut, Ricard, i gràcies per estar aquí, que és casa teva també.
1: Hola, molt bon dia, Enric. Moltes gràcies.
0: No sé si ho he dit bé, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, crec que hi ha una llarga llista, no? De...
1: Bon, Ricard, no, bé, sí, perfecte.
0: Com va començar aquesta vida d'historiador, podríem dir? Va ser de ben xiquet que ja tenies curiositat per les coses o t'ha vingut de més adult?
1: Ostres, tirem enrere, eh? No, sí, jo crec que sí, que ja ve de petit, també passava molt temps amb la meva àvia, i al final una mica ja al batxillerat quan dius, hòstia, què haig de fer, que no, tampoc se t'obre el món i no saps ben bé cap a quin camí.
0: Ni t'ajuden gaire, tampoc, a vegades de...
1: Sí, hi ha molta dispersió, no? Veus moltes coses i dius, ostres, a mi m'agradava bastant la història, tenia una professora bona aquí, l'Àngels López, de l'Institut, vaig fer el treball de recerca sobre la Guerra Civil, i a partir d'aquí doncs vaig decidir fer la carrera d'història, i bueno, llavors vaig fer un màster en gestió cultural, que el tema laboral no per les humanitats està com està, i ara estic fent de bibliotecari a Sant Antoni de Vilamajor.
0: Déu-n'hi-do, mira, biblioteca relativa, no nova, però sí que són unes grans instal·lacions, maca, realment, que va fer un abans i un després pel poble, pels qui ho coneixen. Podríem dir, d'algun tret, que si alguna qualitat necessita, que necessita moltes, però la principal potser d'un historiador, jo potser diria que fos una persona curiosa, no?
1: Sí, la curiositat, i jo hi afegiria saber escoltar. I et treu molts perjudicis, també, moltes idees, intentar anar amb poques idees preconcebudes, i a partir d'aquí doncs això, tenir la ment oberta, i a mi el que m'agrada no és investigar, veure, aprofundir les coses, sempre es pot aprofundir més, no? També ens connecta com a persones entre nosaltres, no? Cadascú tenim la nostra història individual, doncs la idea, no? La nostra memòria, la idea de l'historiador és intentar generar un discurs que tots ens hi puguem veure reflectits, no? Com a comunitat.
0: Cap i a fi seria com un periodista del passat, no? Diuen que un periodista no, quan hi ha una persona que diu que plou i una que no, la seva feina no és donar veu a les dues, sinó obrir la finestra i veure si està plovent, no?
1: Sí,
0: en aquest cas, trobo que en el teu cas seria el mateix, no? Sí. Què diu la història? Val, què va passar realment?
1: Sí, està bé, mira, és un bon exemple, no? És escoltar les dues parts, i a part de dir, bueno, ara veurem, hem de comprovar, no? I hi havia un professor al debat aquest de si la història és ciència, i que un professor meu, el Ramon del Río, a la universitat ho defensava vehementment, dient doncs que no podem fer experiments perquè no podem fer en el passat, però oi que en un astrònom tampoc pot fer experiments sobre estrelles i tampoc se li qüestiona que això sigui ciència? I que has rebat? Bé, deia, quan era petit la tonyina era molt dolenta perquè duia greix, i ara resulta que aquest greix és omega 3 i és la panacea, no? I, bueno, tot saber evolucionar.
0: El gran que d'aquests professors que ens marquen, eh? Realment. Va, entrem una miqueta en qüestió. Hem vingut a parlar, no? Sobretot d'aquest podcast, aquest gran podcast, deixa'm dir, que ha quedat molt bé, de Veus del passat. Com et va arribar a les mans?
1: Bé, va ser una proposta de la Maria Rovira, directora de la tele, que està buscant, sempre s'està movent, ho sabràs tu millor que jo.
0: Nit i dia.
1: Movent cel i terra, subvencions i projectes, i em va enviar un WhatsApp i em va dir, mira, Ricard, hi ha una subvenció de la Diputació sobre memòria històrica, que et semblaria com ho veus, no? I a partir d'aquí també van taular, ella va parlar amb el museu, amb la Marta Núñez, i a partir d'aquí va fer una proposta de projecte.
0: Com, per qui no l'hagi escoltat, de fet és molt recent, es va estrenar aquest mateix diumenge, i en aquests propers tres diumenges sortiran els nous capítols, en són quatre en total. Com el descriuries per a algú que no l'hagi escoltat?
1: Que jo haig d'entonar la meva culpa, que tampoc l'he escoltat.
0: Alerta, perquè ell l'ha fet, l'ha creat, l'ha dissenyat, però el muntatge final no l'ha sentit.
1: No l'he sentit i ho tinc pendent. Per tant, potser ho podries... series més veu de referència a tu que jo. El que es va intentar... Que jo mai havia fet un podcast, no? I llavors sí que pot ser historiador, però com ho comuniques, això? I llavors una mica amb la... amb la Maria, ella tenia clar que fos una cosa curta. Jo la vaig sondejar una mica de com s'imaginava ella, no, el podcast, per tenir alguna noció, i em va dir això, una cosa d'uns 10 minuts, que intentés tenir bastant diàleg o com peces diferents. I també una altra referència era vincular-ho amb l'edifici, no? Amb la part física existent. I llavors, a partir d'aquí, jo vaig intentar fer com...

0: cert estil, però que a vegades poden ser més genèrics, no? Amb sons, etc. Aquest és molt, molt fidedigne. D'aquests quatre capítols, no desvallem res, si potser diem els llocs concrets, no? Estem parlant de la Tèxtil Rase, que Cardeu és una entitat ja per si mateixa, inclús avui dia. De fet, aquí al Territori 17 en parlem moltes vegades d'activitats que en fan, o també del bombardeig de Can Serra, el camp d'aviació, que és sobradament conegut per la comarca, per els tres municipis que toca, o el cinema Esbarjo, no? Podríem dir que són uns puntals, eren llavors, fa un segle, un puntal referent cultural o de societat al poble, però és que ho segueixen sent molts, bueno, tots, deixen dir, no?
1: Sí, clar, potser més la Tèxtil Rase Can Sant Esteve, o la Fàbrica Vella que deia la sí. meva àvia, que hi havia treballat, era un referent primer perquè era una de les dues o tres grans fàbriques que hi havia, i per tant tot el que això suposa com de relacions humanes.
0: Tu en coneix algú que hi ha passat, de fet?
1: Sí, que hi ha treballat, o fins i tot que hi va conèixer la parella, o fins i tot resulta, no, el podcast ho expliquem, que va ser l'origen de dos esports que es practiquen actualment a la vila. L'altre seria l'Esbarjo, que evidentment doncs, ha tingut una continuïtat i és com un puntal de la vida cultural de la nostra vila. I llavors que l'aeròdrom militar, potser que perquè ara són camps de cultiu i va fer la seva funció en un període molt concret durant la Guerra Civil, però sí que és veritat que ha estat molt present sempre amb l'imaginari.
0: És un lloc, a més, de que se'n diu popularment, no?, de la ruta del colesterol, potser és el lloc on tothom va passejar les tardes aquí a Cardedeu, no?, quan hi vol estirar les cames, vull dir que sí. És molt present, com bé dius.
1: I ho passeja el gos. I l'altre potser el que queda més diluït, perquè no era tant explicar, sí que Can Serra és un edifici, i un edifici amb molta història, però no era explicar tant la vinculació de la edifici com a escola municipal o escola bressol, sinó el fenomen dels bombardejos, que potser amb altres poblacions d'aquí a la comarca s'ha treballat molt, a Granollers, a la Garriga, amb referents com l'historiador Joan Garriga Pare, però i aquí ens ha costat una mica més, no? Potser sembla.
0: Sí, sí. De fet, és molt bonic sentir testimonis de gent que ho va viure. Recordem que no només hi ha aquesta feina d'historiació, sinó que podem escoltar testimonis de primera mà de gent que ho va patir i ho recorda, que crec que el temps on estem vivint nosaltres és un privilegi poder escoltar aquesta gent, perquè per edat que tenen, evidentment, és gran, és bellesa la gent que escoltem, doncs d'aquí no gaire temps seran testimonis que només tindrem enregistrats, i ara encara avui dia podem escoltar-ho. Com és d'important, no?, avui dia, en un moment on l'ultradreta, no?, a nivell mundial, podríem dir, està desprestigiant i deslegitimant i fer totes aquestes fake news, no?, del passat, del que hem viscut, poder escoltar la gent i que, evidentment, no és que rebati, sinó que clarament sap el que va passar.
1: Que has tret molts temes, eh?
0: Molts, molts, sí, ens queda molt poc, eh? És només al final, es queden 30 segons, però bàsicament podria, t'ho resumeixo, com és important escoltar la gent que ho ha viscut, no?
1: Però aquí hi ha hagut una feina prèvia de la tele, que fa temps amb en Salvador Colla, amb Endavant, i amb tota l'associació de jubilats es van registrar, i per tant no és que hi hagi gent que segurament no només tindrem, sinó hi ha gent que d'aquests testimonis que ja són morts.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte.
1: I que una mica ja ara no em ve el cap de quina zona de l'Àfrica, però em sona que per allà hi ha com una dita que diuen que quan es mor una persona és com si es morés una biblioteca. Amb la idea aquesta de que cada persona som un món de vivències, coneixements, interconnexions que som únics, no? I al final sí que sembla que estem més interconnectats que mai amb el mòbil, però al final els punts connectors som les persones.
0: Molt interessant aquesta cita que has dit d'una zona precisament on es valora molt la bellesa, on segueix sent el pilar troncal de les famílies, podríem dir, per tot el que saben, per l'experiència que han viscut, i precisament per això, no?, per poder-nos relatar de primera mà d'on venim, els vestigis, al cap i a fi. Així que res, deixa'm acabar aprofitant això que has dit, aquesta entrevista, primer de tot dedicatòria per ells, per les persones que han fet possible doncs tenir aquest testimoni de primera mà, i agrair-te novament doncs aquesta gran feina que has fet d'historiació, que jo estic segur que

0: Òscar Malet, perquè sí, segur que t'ho has passat molt bé, que es nota.
1: Sí. I tu també, eh?
0: Jo també, ho reconec, he gaudit molt. Així que res, per tots vosaltres, esperem que l'escolteu, que ho gaudit molt, i Ricard, això és casa teva, com vulguis, ja ho saps.
1: Moltes gràcies, Enric.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Doncs aquest any Parelles Artístiques celebra 20 anys convertint l'art en una eina de trobada, de benestar emocional i també de la lluita contra l'estigma en la salut mental. Més de 2.100 artistes, més d'un miler d'obres i un projecte que ha crescut a Osona fins a 19 comarques. I per parlar-ne avui ens acompanyen una parella artística que han participat en el projecte, en Joan i en Toni, i també el terapeuta ocupacional d'Osonament, en Jaume Casas. Hola, què tal?
3: Hola, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Començarem parlant amb tu, Jaume. Explica'ns una miqueta què és Osonament i com funciona, i també com ho relacionem directament amb parelles artístiques.
3: Osonament, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos aquí al Nou. Osonament és una entitat de salut mental que acompanya persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d'Osona i Lluçanès, amb una llarga trajectòria a la comarca. D'alguna manera, el projecte de parelles artístiques s'impulsa des del 2006, amb aquesta idea de poder acompanyar les persones a través de l'art i la cultura, i va néixer amb aquesta mentalitat de poder apropar les persones en entorns comunitaris a través d'un mitjà que en aquest cas és l'art, amb qualsevol disciplina artística, i per tant d'alguna forma amb una mirada molt centrada amb la persona i amb els interessos i les ocupacions que les ocupen.
2: Des del punt de vista professional, què porta aquest canvi de mirada? És a dir, què passa quan deixem de parlar de pacients i passem a parlar d'artistes?
3: Jo crec que això és molt important, perquè d'alguna forma no dignifiques a la persona i al seu procés artístic, i també és molt important a nivell d'estigma, no? Ja que d'alguna forma concebem els dos membres de la parella un artista, per nosaltres això és molt important, perquè, com he comentat, dignifica i otorga un paper i un rol a la persona protagonista d'aquell procés de creació de l'obra.
2: 20 anys són dues dècades, vol dir que és un projecte que està plenament consolidat aquí a la comarca. Quina és la clau de l'èxit? Perquè, clar, potser era un projecte, no sé si en aquell moment era innovador, però ara ha seguit i suposo que també s'haurà anat extenent a poc a poc.
3: Sí, jo crec que la clau són moltes, però sobretot són les persones. Al final, quan s'ajunten persones amb una idea molt, molt bonica, on la voluntat és acompanyar des del bon fer i des de la pràctica més humil, jo crec que aquesta va ser la clau inicial que va conduir parelles artístiques a poder desenvolupar-se tant al territori com aquí a Osona com a tot Catalunya. Jo crec que també la clau ha pogut ser que hi ha un equip humà de professionals tant a Osona com a la resta de Catalunya que vetlla pel projecte en el dia a dia, i evidentment gràcies a tots els artistes i col·laboradors, tant a nivell d'expositiu, no? Totes les entitats que ens permeten poder exposar els seus equipaments, als artistes per participar de forma no voluntària. I al final jo crec que el secret està en la persona.
2: I com funciona amb parelles artístiques? És a dir, com s'ha de contactar amb vosaltres? Vosaltres feu el contacte, el procés, com va?
3: Parelles artístiques consisteix, no, en una creació conjunta d'un artista que està vinculat a recursos de salut mental i un artista de la comunitat. En aquest sentit, les persones vinculades a Osonament, a través, no, del seu referent, doncs pacten la possibilitat de participar al projecte de parelles artístiques, ja sigui perquè estan en un moment idoni en el seu procés de recuperació. I per altra banda, qualsevol artista, o sigui professional, amateur, o que té un interès, una afició en el món artístic, no fa falta que necessàriament sigui un artista consolidat, té interès de poder compartir aquest procés creatiu, que a vegades en el món artístic potser es queda més en aquesta part individual i té ganes, no, de poder compartir aquest procés. Nosaltres donem la benvinguda a qualsevol persona que tingui només aquest neguit i pugui contactar amb nosaltres a través de xarxes socials, pàgina web, etcètera.
2: Per tant, entenc que està obert a tothom, no? És a dir, tothom que tingui la voluntat de voler ajudar i participar en el projecte ho pot fer, no?
3: Sí, correcte. Al final, el més important és les ganes, la motivació. Evidentment, no? Si hi ha darrere un interès en qualsevol disciplina artística és important, però no necessàriament hi ha d'haver una expertesa en aquell àmbit.
2: Joan i Toni, vosaltres sou una de les parelles artístiques. Expliqueu-me com us vau conèixer, i també no sé si recordeu el primer dia que vau començar a treballar junts en la vostra obra, que ara, si voleu, ens la podeu explicar.
4: Ui, tant.
5: Sí, va anar bé. Estan anant bé, estem contents. Ha anat bé, ens vam trobar. Jo vaig oferir-me, no sé si... Jo com a malalt i mental i artista em vaig oferir i que estava interessat de participar en parelles artístiques i tu, Joan, no sé si et bueno, van venir a buscar o et vas oferir, no sé, bueno, pel cas és igual, no?
4: Jo és la quarta edició, vull dir que porto, bueno, que hi he estat. A més, recomanaria, bueno, faig una crida a tota la gent que possibles que poguessin estar, doncs, interessats, perquè... al final del projecte, al final de l'obra, et dones compte que has après moltes coses per tu i la compenetració aquesta que hi ha hagut durant aquests mesos s'ha arribat a portar sense cap no sé com dir-vos el... sense un marcatge molt propi, no? Que coneixes a la persona, amb Antoni no ens coneixia, ens vam conèixer i sí. la màgia, Toni,
5: sí, com de dos visions de l'art,
4: sí,
5: diferents,
4: correcte, però que es van
5: que per força i per bona voluntat s'ajunten per un projecte en comú
4: i surt aquest aquesta obra, no? Que això és d'agrair, vull dir, per la meva part, vull dir, quedes molt satisfet, no?
5: Sí, sí, sí.
4: I per l'altra, vull dir, Antoni, doncs, em comentava, vols dir que podrem començar? Tampoc vàrem marcar un repte de dir, oita, farem això, altre. Sinó que el bo és el anar-nos coneixent i el anar tractant, perquè entre tots dos, doncs, es va portant, no sé, és com una cosa màgica, no? Que vas entenent i va sorgint i al final, vull dir, arribes a tenir aquest projecte acabant.
2: De manera genuïna, és a dir,
4: sí,
2: i naturalment,
4: sí.
2: No?
4: Sí. Sense un marcatge, doncs, propi.
5: De fet,
4: no?
5: També tenim dos estils diferents. Tu tendeixes més al realisme, a vegades tendint a l'abstracte, i jo soc
4: més... És figuratiu, sí.
5: Jo soc més abstracte concret, però abstracte.
4: Sí.
5: Formalista,
4: sí.
5: Però també... I, o sigui, també vam haver de buscar-se-les per fusionar dos conceptes, dues idees.
4: Sí, però...
5: Dos intencions...
4: Si te'n recordes, Toni, vam marcar... O sigui, el bosc, no? Vam començar...
5: Bueno, sí. De fet, vam mirar i amb qui... Què fèiem primer? Què fèiem? Què feies tu? Què feies jo amb fotografies cada un de l'obra?
4: Correcte.
5: I va sortir la idea d'un bosc, d'uns...
4: Sí,
5: uns
4: pensant...
5: troncs en vertical...
4: I d'aquí ve que l'obra, doncs, és verticalitat, no?
5: Verticalitat, sí.
4: O sigui, ens vam centrar en passejos pel bosc, parlant, xerrant, i d'aquí, doncs, va sorgir el tema dels troncs, les fulles, això ho vam anar-ho transformant cada un, doncs, passant pel seu sedàs, i Antoni, per exemple, les fulles les va convertir en signes
5: de fets amb collage, sí, molt formals, molt simètrics i geomètrics, però plans i sense perspectiva de tridimensional, plans, diguéssim. I bueno, van fer com una versió de troncs i al mig, simbolitzant fulles, van posar-hi un collage de símbols. Bueno, i està molt elaborat perquè, però bueno, és arreplegant, jo en el meu cas vaig arreplegar formes que ja tenia fetes anteriorment.
4: Sí, però déu-n'hi-do la feina, no?
5: Sí, la feina, déu-n'hi-do, sí, perquè vam posar pintura amb pinzell, vam posar collage amb cola. Estan elaborats, sí, la veritat.
2: Bastanta feina, no?, té l'obra.
4: Sí, és elaborada i bueno...
5: Jo he disfrutat bastant i és una trobada... Bueno, primera, si un està bé, també és important, esclar, perquè si un... Però és una trobada enriquidora que surt de l'individualisme, et trobes amb una altra gent, amb una altra perspectiva i comparteixes unes estones i està molt bé.
2: Per tota la gent que ens estigui escoltant, no sé si aquesta obra, per exemple, en el cas d'en Joan i Antoni, es podrà veure exposada en algun lloc?
3: Sí, bueno, us convidem a tots els espectadors que avui, dia 9 de juliol, a les 6 de la tarda, fem la inauguració de l'exposició col·lectiva de parelles artístiques. Això vol dir que no només les obres d'Osona, sinó que totes les obres que han participat les diferents entitats de Catalunya estaran exposades des de a partir d'avui al Museu d'Art de la Pell, a la part a dalt de tot on hi ha les exposicions temporals, i es podrà visitar fins al setembre.
2: I quantes parelles artístiques han sorgit en aquesta edició i quantes també estaran exposades?
3: En aquesta edició tenim a 148 artistes i un total de 72 obres que estaran exposades avui a la sala expositiva.
2: Com a terapeuta ocupacional, deus estar satisfet del procés dels artistes, no?
3: Jo crec que dona gust cada edició poder escoltar, com ara estem escoltant a la parella artística parlar, veure les seves cares de complicitat. Jo crec que és la màgia, com han comentat, d'aquest procés creatiu, i és evident, no?, que hi ha un poder transformador, que és a través d'aquesta genuïtat, aquest compartir, i que sigui tot a través de l'art. I jo, cada edició, juntament amb els meus companys, quan escoltem, només escoltant a les parelles artístiques parlar entre elles, ja observem aquest impacte tan, tan interessant.
2: Com valoraríeu aquesta edició? Expliqueu-me, definiu-vos què heu sentit en aquest cas amb la vostra parella artística i també en general amb aquesta edició i amb la vostra obra.
5: Bueno, jo m'he trobat bé i disfrutat el compartir estones creatives pictòriques, perquè hem set pictòrics, no hem set ni de fotografia ni d'escultura. Bueno, pictòrics i collage també. Bueno, doncs una experiència molt, molt positiva, molt constructiva, tant a nivell personal com a nivell humà, i bueno, ho recomano als que puguin fer-ho, doncs que ho feien. Sí, sí. Com valoraries? Positivament, molt positivament, sí, sí.
4: Per descomptat, positiu al màxim i enriquidor. Mm-hmm. Però lo bo és aquest enriquiment entre les dues parts, no? Que s'ha anat portant, com deia abans, durant aquests 9 o 10 mesos que portem treballant, doncs entre dues persones que s'ha anat, doncs, caminant i s'ha anat fent. Jo ja us ho he dit, vull dir, porto 4 edicions fent parelles artístiques i cada any he sortit, però molt, molt, molt satisfet.
2: I entenc que l'any que ve seguireu en el projecte de parelles artístiques, no sé si com a parella artística, però si teniu les ganes, això entenc que sí, eh?
4: Ui, tant, ja ho crec que sí.
5: Jo potser no segueixo, però sí que seguiré creant, segurament, perquè tinc una rutina d'anar fent quadrets i...
4: Toni, no serà per mi, no?
5: No, per tu no, però és que no, suposo que no repetim cada any les mateixes parelles artístiques.
3: Bueno, normalment les parelles no repeteixen, no? La idea és poder
2: anar canviant i anar trobant altres parelles.
4: Correcte. La idea és aquesta, no?
3: Sí, correcte, i evidentment hi ha molts artistes que decideixen fer una parada i no participar, sí, durant uns anys després i tornen a participar.
5: Sí,
3: hi ha que només participen en una edició, això al final cada persona decideix una mica, sí, la seva vinculació amb el projecte.
2: Doncs moltes gràcies, Jaume, Toni i Joan, per explicar-nos avui en aquesta última entrevista de la temporada del Territori 17, per explicar-nos aquest projecte tan, tan xulo i que esperem que siguin per 20 anys més. Moltes gràcies a tots.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Molt bé.
4: Gràcies.
6: Territori 17. FM, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

Highway to Hell de AC/DC, i és que avui Bon Scott faria 80 anys. El cantant de la banda de hard rock va ser la veu del grup durant 6 anys i se'l considera com el cantant original, malgrat el seu curt període en aquesta posició. Això es deu gràcies a posar la veu a la cançó que estem sentint, Highway to Hell, que es va publicar el 1979. Bon Scott va morir l'any següent a causa d'una intoxicació etílica.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. No podem acabar la temporada bé perquè, tal com explicava el diari El 9-9 ahir, l'R3 va tornar a estar tallada entre el Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura, segons va informar Renfe. Adif va afegir que el problema afectava els sistemes de regulació del trànsit entre la Garriga i Puigcerdà i, evidentment, Renfe va haver d'habilitar un servei de transport alternatiu en aquest tram amb parades intermèdies. Des del col·lectiu d'usuaris perquè no ens fotin el tren, ja van reaccionar ràpidament a l'enèsima incidència qualificant-la d'indigna. No pot ser que tot el servei de l'R3 estigui tancat per alguna cosa que se'ls ha tornat a espatllar. Molt probablement el tram d'obres. S'ha de trobar una solució ja. No pot ser que cada 2x3 tinguem la línia tallada. És un drama, un desastre monumental i em sembla que aquest estiu no servirà per solucionar-ho. Va, que vagi molt bé l'estiu. Fins aviat.
2: Doncs anem a veure com estarà mateix la línia R3. Andreu, explica si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
3: Doncs, Ona, sí que hem d'explicar alguna novetat, ja que, bé, com comentava l'Isaac a Tren d'Alba, justament ahir va haver-hi una nova avaria a la línia R3 i s'ha restablert avui al matí. Per tant, s'han estat hores. A les 7 del matí han publicat un tuit dient que ja funcionava amb normalitat.
2: Esperem que sigui així i que no sigui com ahir, Andreu, que tot el que diuen és mentida. En fi, creus que acabarem la temporada del Territori 17 amb l'R3 funcionant amb normalitat?
3: No ho sé, No m'hi jugaria a cap extremitat, la veritat.
2: L'Isaac Muntades, que també està aquí, Isaac, digues alguna cosa, hola.
4: Hola, Ona, què tal, Andreu?
3: Hola.
4: No acabarà amb normalitat. Pensava que avui podria explicar alguna cosa positiva per acabar la temporada, però no. Sempre hi ha coses, l'R3.
2: És nefast, en fi. Carretera, s'entén que normalitat, oi?
3: Normalitat.
2: Bueno, almenys alguna cosa que funciona amb normalitat. Doncs, Andreu, moltes gràcies. Aquesta és la situació mateix de l'R3 i de la C-17.
3: Fins ara, Ona.
2: Fins ara.

0: amb l'Alba Bregulat. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu. Doncs bé, també com us explicàvem feia una hora i també doncs, a causa d'aquesta situació d'incendis, l'incendi de Sant Manat que ha afectat a més de 200 hectàrees ja s'ha estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor pertanyents a Caldes de Montbui ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
1: L'incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sant Manat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia, i és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar dos hidroavions del Ministeri, els anomenats Foca. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultanietat amb tres nous focs, el de Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i el de Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre, la consellera Núria Parlon era l'encarregada d'anunciar que l'incendi de Sant Manat quedava estabilitzat. Escoltem-la.
2: Per altra banda, el de Sant Manat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sant Manat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
1: Com ja dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents al terme de Sant Manat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts del vespre, però les dues de Caldes de Montbui, el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ES Alert que anunciava l'aixecament del confinament. Això sí, excepte pels veïns de Guanta, que continuen confinats.
0: I des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu.
3: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès, la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic, els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
4: Però no acaba aquí, eh? Baixen un grau, dos i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé, fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. Part de les onades de calor cada mes ha estat superior a el que és la mitjana, per exemple, de temperatures. Tant el gener, febrer, març, abril... De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta que es va quedar cap aquí al Solsonès, va arribar, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies a sort i alguna d'aquestes tempestes doncs, se'ns acosta.
3: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys aquests 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta el Servei d'Emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. I a causa d'aquesta calor extrema i l'entrada d'aire fred, poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
4: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que sabia que el tenim aquí a la Vall de la Comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte, i sobretot el setembre, que ell no havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
3: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: I l'Ajuntament de Mollet, perdoneu, aquesta no era l'entrevista, la notícia que tocava, sinó que el fort increment de participació del 6è Open Internacional de Llinars Escacs ja està en marxa. Enric Rubió.
5: Així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs, com més dit, el qual ha estat organitzat per Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total hi ha hagut 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats des de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu viscut enguany. Hi ha un participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certamens escaquistes del territori. territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora índia Rajanya Datta, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint, a més, la seva norma de mestre internacional femenina. Aquesta és la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista, on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foglent avui amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Doncs, efectivament, Ona, avui volem parlar amb l'Alba Bregolat, que ella és emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té una botiga de producte gourmet a Ripoll, i volem doncs, que ens doni tots els detalls d'aquest projecte Singulars. Bon dia, Alba, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
7: Hola, bon dia, Isaac.
6: Què tal? Primer de tot, Alba, explica'ns una mica d'on vens i què et va portar a Ripoll, perquè em sembla que no ets de Ripoll, no?
7: No, així és. Soc de l'Alt Urgell, d'un poble molt petit sota la Serra del Cadí, i bueno, però ja fa temps que estic per aquí al Lluçanès, i perquè la meva parella és d'aquí, i ara fa poc temps que vivim al Ripollès.
6: Explica'ns el projecte Singulars, des de quan doncs esteu implantats al Ripollès, des de quan va començar doncs aquest projecte aquí, fa mesos, no, em sembla?
7: Sí, mira, el projecte ja fa uns 4 anys, després una mica del Covid, de que passés tot el Covid, doncs jo vaig decidir deixar la meva feina a Barcelona i fer-me autònoma i muntar el meu projecte, però aquí al Ripollès, concretament, fa uns 4 mesos i mig que vam obrir la botiga, bueno, és botiga, espai, aquí a Ripoll.
6: Hem parlat ara molt per sobre del projecte Singulars, encara no l'hem definit. Què és? Explica'ns-ho, Alba, que volem saber què és el projecte Singulars.
7: Mira, el projecte Singulars, o sigui, neix una mica del fet de que, bueno, jo m'he criat en un poble molt petit, al món rural, i vaig anar a estudiar a Barcelona, em vaig quedar a treballar a Barcelona i vaig veure una mica la desconnexió que hi havia entre el món rural i la gent de ciutat, que ja en pocs quilòmetres hi havia com molta desconeixença. Llavors, bueno, vaig estudiar turisme i m'agrada molt el tema, i llavors vaig decidir muntar el projecte una mica per crear experiències reals i autèntiques del que és el món rural, i que la gent pogués venir i descobrir realment la gastronomia dels territoris, les persones, el que fan, els oficis, una mica en base de tot això. Llavors, entorn a aquesta filosofia, doncs fem experiències, tastos de producte, esdeveniments, i ara, bueno, hem obert la botiga també una mica amb producte local i producte així gourmet, com per descobrir sabors nous i productes nous.
6: Ara, de fet, m'ho deies, aquí al final, enllaçant una mica amb el que deies, això són els 4 pilars fonamentals, no? Això que m'has comentat una mica, els esdeveniments, el producte, les experiències, és això, no? Una mica el que voleu fer una mica diferent. Al final no és només que hagueu implantat una botiga a Ripoll, sinó que és molt més, és un plus afegit, no?
7: Sí, clar, la idea, és a dir, és una botiga, perquè sí que pots venir a comprar producte, però la idea és donar un valor afegit a aquest producte, explicar qui hi ha darrere del producte, fer tastos amb els productors perquè la gent conegui qui fa aquell producte, que el productor ens pugui explicar el producte, i llavors també, bueno, fem com la part més de la idea de regalar aquest producte escollit per cada persona. És a dir, un regal que tingui una identitat i que estigui com una mica escollit segons els gustos de la persona.
6: Productes, entenc, Alba, això sobretot la majoria de quilòmetre zero, no? Esteu, no sé si ja teniu sobretot productes de la marca, producte del Ripollès, que entenc que sí, però sobretot mireu intentar sobretot Ripollès i potser una mica comarques veïnes, no? Però és una mica singulars, doncs que sigui singular del territori, no?
7: Sí, i tant. És a dir, tenim producte d'aquí al Ripollès. De fet, clar, la gent de fora que visita Ripoll i visita la botiga és també el producte que ens demana i que vol producte d'aquí. I llavors també tenim altres productes que, bueno, de comarques veïnes, com el Lluçanès, tenim producte del Berguedà també. Després també tenim producte d'Alt Urgell, perquè bueno, el fet de que jo sigui a l'Alt Urgell pues, també és una mica donar a conèixer un producte bueno, artesà i que fan petits elaboradors una mica de Ripollès, però també tot Catalunya.
6: Abans ho has avançat una mica, però anem per parts. Primer parlarem una mica de les experiències i després dels esdeveniments. Experiències, he entès pel que em comentaves, que també sobretot conèixer productors. Què feu? No sé si en 4 mesos ara n'heu pogut ja fer alguna, entenc que segurament sí, o que ja en teniu de planificades, i si és així també... saber si quina seria la pròxima o si va una mica per demanda. Com funciona? T'he fet moltes preguntes, perdona.
7: No, està bé. Mira, clar, la botiga, bueno, fa 4 mesos que hem obert, llavors la idea és fer experiències gastronòmiques aquí perquè la gent pugui venir a provar el que he dit abans, producte que tenim a la botiga però explicat pel productor. Però sí que és veritat que, bueno, ara a l'estiu la gent està com una mica... que si està de vacances, que si no, i costa una mica com també fer una programació, però la idea és de cara a la tardor ja començar amb activitats programades cada mes perquè la gent es pugui apuntar a provar el producte. Ara hem fet alguns petits tastos, però sí que ha sigut com una mica més de prova per a veure la gent com cap a quina, bueno, que els agradava i que encaixava més amb el públic de la botiga.
6: Llavors, sí, digues, Alba, disculpa.
7: Bueno, a més, com que el projecte de la botiga és algo també recent, jo a fora de la botiga ja nosaltres fèiem experiències, fèiem tastos en cases rurals, a nivell particular a cases particulars, o després també, bueno, tallers d'elaboracions de licor de farigola, a la tardor també, bueno, fem experiències micològiques, una mica com, pues, això, per donar a conèixer el territori també d'una forma autèntica.
6: La resposta, Alba, d'augment de la gent, com ha estat? Ha vingut en aquests tastos que heu ofert a les botigues? Com ha respost? No sé què els hi ha agradat més.
7: Sí, ha respost molt bé. La gent, la veritat és que són és un activitats que la gent cada cop valora més. Jo crec que la gent cada cop valora més el producte de qualitat, el producte artesà, i sobretot li agrada molt conèixer qui hi ha darrere del producte. I la gent, la veritat és que les experiències gastronòmiques les valoren molt, molt, molt i molt bé.
6: Ara passem a l'altre apartat, una mica, que serien els esdeveniments. Quins esdeveniments proposeu des de la botiga? O què feu exactament des de Singulars?
7: Temes d'esdeveniments, la veritat és que estem... O sigui, el que volem és ajudar el client en el que ell necessiti. És a dir, no fa falta una organització integral, vull dir, pot ser només en la part de decoració, en la part d'ajuda'm a buscar un espai, en la part de muntar una barra de begudes, o la veritat és que ens adaptem molt al que el client necessiti.
6: I està funcionant això de moment, Alba? Vull dir, no sé si teniu resposta, com us heu donat a conèixer una mica? Em sembla que també teniu xarxes socials, no? Vull dir que d'aquesta manera també podeu arribar a més gent del Ripollès, no?
7: Sí, el lloc així una mica que som més actius i podem, bueno, anem penjant una mica també el que anem fent i això és a l'Instagram, a singulars_experiències. Allà sí que, bueno, la gent es pot fer una mica una idea del que anem fent i del dia a dia. Pàgina web també en tenim, l'únic que ara mateix, bueno, estem actualitzant una mica i no està en funcionament, però el lloc així més actiu i això és l'Instagram i després el boca a orella. I el fet d'obrir l'espai i la botiga aquí a Ripoll també és una manera, o sigui, per mi era com una manera de tenir un aparador i un lloc on la gent em pugui venir a conèixer a mi personalment, em pugui explicar el que necessite. És una forma molt més propera d'arribar al client i

0: els serveis al 100%, que és el que a mi m'agrada.
1: Per exemple, amb els regals, no, a Alba, que això també ho teniu, no? Vull dir, teniu productes seleccionats per regals, no? Que això ho comentaves abans, de fet, una mica.
0: El tema dels regals, fem lots de regals aquí a la botiga, i de moment és de les coses que més acceptació ha tingut i que a la gent li agrada més. A més, no hi ha cap regal estructurat, és a dir, no hi ha pressupost tancat ni producte que la gent pot venir, pot escollir el producte que ell vol, i es pot muntar amb diferents tipus de caixa de cartró, amb cistelleta, amb bossa, i una mica és això, que a mi el que m'agrada és que el client pugui comprar el que ell vulgui, pugui ficar dins el regal el que ell vulgui, i que compri realment el que vol, no? Que no s'hagi de quedar un lot ja muntat.
1: És com una panera a la carta, no? Per dir d'alguna manera, vull dir que tu pots muntar-te la teva panera i tu també pots donar consells, no? De sobre què pot encaixar més, en aquest cas, no?
0: Sí, jo assessoro, o sigui, a tothom que ve a la botiga, pues, l'assessoro una mica, li explico una mica els productes que tenim, d'on ve cada producte, qui hi ha darrere de cada producte, i llavors doncs, la persona, pensant en qui va dirigit el regal, doncs escull el que vol ficar-hi.
1: El projecte Singulars, Alba, tu ets la cara visible. Entenc que no sé si tens algú que t'ajudi o en aquest cas ho pilotes tu sola. No sé com... Si...
0: Bueno, així... estic bastant sola al projecte, és a dir, o sigui, jo sóc la creadora i sóc jo la qui de moment porto la majoria de les parts. Sí que és veritat que llavors en moments puntuals, en esdeveniments i això, pues, tinc altra gent que em dona suport, evidentment.
1: I ajuda, no sé, Alba, des de les institucions, has trobat facilitats per estar aquí a Ripoll? Per cert, digue'ns on estàs ubicada a Ripoll també, que així la gent que ens escolti doncs pugui passar-s'hi quan ja sigui de Ripoll o la gent que ve de fora, perquè evidentment Ripoll és una vila que té un cert turisme i això també és important, no?
0: Sí, tant. Mira, estem ubicats al costat del Banc Sabadell, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, número 13, aquí a Ripoll, i evidentment estem oberts a que ens vingui a visitar a tothom. Al final el que volem és que l'espai no sigui només una botiga, sinó que sigui un espai viu on passin coses, on s'intercanvin opinions, on es tastin productes. Aquesta és la idea o la filosofia també una mica del projecte, i estarem encantats de que ens vingueu a visitar.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies a Alba Bregolat, emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té, doncs, com deia ara mateix l'Alba, aquesta botiga física instal·lada al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Ripoll. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí explicant-nos, doncs, tot el que feu des de Singulars i que la gent, doncs, ho hagi pogut conèixer. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara fem 3 minuts de pausa i després tornem amb la secció de cinema un cop més, també amb en Gerard Fossas i en Joan Garcia, aquesta vegada amb un especial Nits d'aquí del Festival de Vic, i també a més doncs podrem seguir la secció de Piulades amb en Guillem Sánchez i l'Ona Fàbrega. Fins ara mateix.
2: Territori 17, nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Gaudiu d'aquest sorollet, d'aquesta sintonia, perquè és l'últim cop que la sentireu, almenys fins setembre. No ho sabem, no ho sabem, però almenys fins setembre. Per tant, avui última secció de tuits. Ahir vam acomiadar en Guillem Sánchez perquè avui no podia estar amb nosaltres. Andreu Jiménez.
2: Hola, bona.
1: Els tuits sempre hi són, eh?
2: Els tuits sempre hi són. I avui... de fet, t'haig de dir una cosa. En Guillem Sánchez, ahir al vespre ja me'n va passar 4.
1: M'encanta, és que és...
3: És boníssim.
2: Ha col·laborat.
1: És boníssim.
2: Encara que avui no hi pugui ser aquí present...
3: Que per cert m'he colat, aquest que hi hauria en Guillem Sánchez, i no hi ha en Guillem Sánchez, eh?
1: Ja l'hi ha comptades.
3: Ja l'hi ha comptades.
1: Hem substituït. Doncs Andreu, a veure què t'ha enviat en Guillem, que sí que ho ha a Twitter.
2: Alguns, eh? Comencem per aquest, que de fet en Guillem me l'ha compartit. L'Ariadna ens parla de la calor. No paro de llegir això per tot arreu. Tenir aire condicionat és el nou, tinc terres, i cada cop em sembla més encertada.
1: 100%. Tens aire condicionat, Isaac?
3: Sí, però no el fem servir normalment, no? Obrim finestres.
1: I tu, Andreu, tens aire condicionat?
4: Sí.
1: Jo també tinc aire condicionat i tinc terres, eh? O sigui, de veritat, arribar...
2: Tens les dues coses?
1: No, no tinc terres, però tinc aire condicionat. Però arribar a casa i que sigui un refugi climàtic, literalment, de veritat que s'agraeix, i més quan tens l'aire del condicionat del cotxe espatllat, com és el meu cas. Llavors, arribar a casa i poder treure't la calor de sobre...
2: Això de l'aire condicionat, quantes vegades ja ho he sentit per part teva?
1: Bastantes.
3: Hauràs d'arreglar-ho, l'aire.
1: Segueix, Andreu, segueix.
2: Amb la Maria, també parla de calor. De petita no entenia la gent que no anava a la platja perquè feia massa calor.
1: No sé, i ara l'entens, no?
2: És normal.
1: Sí.
2: És que
3: excepte si la platja està a 28 graus, l'aigua, que jo vaig veure que en un lloc, no sé on era, en un reportatge, que estava a 28 graus. Eh?
1: L'aigua de la platja està freda i has de poder posar-te a l'aigua i dir que freda està a l'aigua.
2: El problema és quan tornes a la sorra.
1: Sí.
3: Sí, sí.
1: Sí, és caminar sobre brases. En fi.
2: I mira, amb aquest episodi d'altes temperatures, doncs, ha provocat que hi hagi incendis, i en Jaume destaca la gran tasca dels bombers, eh? No, Catalunya no crema, hi havia tots els números, però no crema gràcies a la bona feina abans i durant els incendis dels bombers i l'ajuda d'altres agents, voluntaris i pagesos. Ara el prec habitual, acció política per una bona planificació i gestió forestal.
1: 100%, 100%. A més, jo conec a un bomber i en 3 dies ha dormit 8 hores. O sigui que a sobre de fer la feina, que és, vull dir, la tasca dels bombers ara mateix és heavy, és fer-ho amb un cansament a sobre acumulat.
2: I amb aquesta calor que fa.
1: I amb la calor, o sigui que...
3: És una feina molt dura, la dels
1: molt
3: bombers.
1: Molt dura, sí, sí.
3: També és veritat que tenen uns horaris molt bons, eh?
2: Els bombers, quan treballen.
3: Quan treballen, no paren, estan 24 hores. Ara, després, és veritat que ja tenen els seus 3 dies de festa, un dia de treballar, i després em sembla que hi ha un moment que fan 7 dies seguits, però clar, aquests dies segur que acaben destrossats i els necessitem per recuperar.
1: Sí, sí, per tant, molts ànims i moltes forces a veure si s'acaba d'estabilitzar tot el tema dels incendis a Catalunya.
2: I una altra piulada que també elogia la seva feina. No som conscients que tenim els millors bombers del món pel que fa a incendis forestals. Gent que durant l'hivern poden anar pel món donant lliçons, de veritat. S'hauria d'explicar més.
1: Sí, 100%, eh?
3: Total.
1: Els bombers és com la típica imatge de... apaguen focs, no? Però vull dir que tenen moltes més tasques.
3: Fan molts rescats també de muntanya, per exemple.
1: Fan molts rescats de muntanya també, i tema de prevenció d'incendis i també de preparar els boscos per la temporada d'incendis, doncs també és una tasca important. Per tant, un aplaudiment. Els bombers. Ole, ole.
2: I vinga, va, un tuit que descriu a molta gent com l'Isaac, no l'Isaac Muntades, val? Bon dia, ocellets. P, nits tòrrides. Perdó, aquest concepte l'entenia d'una altra manera, però així no.
3: Nits una mica calent, no, això?
2: Sí.
3: En el sentit sexual.
2: Sí. Passeu un bon dijous, l'únic bo de la setmana, que divendres agafo vacances.
1: Oh, quina enveja. Doncs sí, sí, les nits tòrrides... no en el sentit que voldríem, les
2: però
1: estem vivint. Sí,
2: les
1: sí.
2: Estem vivint, correcte. I en Xavi ens comenta una situació que estic convençut que més d'un li ha passat, eh? 3 del matí em desperto pensant que no he posat en marxa el rentaplats. Procedeixo a aixecar-me i prem el botonet.
1: Doncs inquietuds que ara mateix a mi no se'm desperten, però ho entenc. A més, a la nit és quan està més barat l'electricitat, per tant...
3: Sí, sí, sí, de fet ho fem moltes vegades així a casa.
1: Sí, jo el programo, si no. Uh-huh. I a les 4 del matí...
2: Sona.
1: Però bé, sí, sona el rentaplats.
2: Vinga, va, mundial.
1: Ai, Mundial.
3: Mundial.
2: Si sabés, si sabés xutar penals, portaria 2 gols. És una P bestiesa.
3: Sí, sí. Bueno, clar, li regalen un penal per partint d'on amb Messi.
2: Però s'ha fallat, eh? I porta 8. I és el màxim golejador.
3: Sí, sí, no, no, ja, ja.
1: Ha fallat 2 penals en Messi.
2: Dos que han xutat, dos n'ha fallat.
3: Un robatori aquest Mundial per Argentina, per això, eh? L'altre dia, amb Egipte, escàndol. No vull dir més.
2: Fins aquí vol llegir, l'Isaac.
3: Fins aquí vull
2: llegir. I vinga, va. En Jacint ens proposa fer això durant la final del Mundial. Pel que estic llegint, al descans de la final del Mundial podrem anar a fer una caminada fins a Montserrat i tornar, i encara no haurà acabat tot.
1: Clar, quan acaba el Mundial?
3: Acaba
2: el dia 19. Què passa? Que la mitja part de la final volen fer un espectacle estil Super Bowl. I ja, de fet, he vist una llista de tots els...
1: artistes que participaran.
2: Sí, vist Shakira, Madonna, els BTS, moltíssima gent. Què passa? Que, clar... el descans al futbol són 15 minuts. A veure quan dura aquest descans.
3: Es refredaran, es lesionaran jugadors.
1: Això serà de la final, oi?
3: Sí, sí, només la final.
1: Jo la veuré la final per
2: mirar això.
1: Espectacle.
2: No, no,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Jo de moment aquest divendres, a les 9 del vespre.
2: I vinga, va. En Jordi, porto uns 30 anys donant suport a Anglaterra, però aquest any, a quarts de final, realment tinc el cor dividit. Erling Haaland és brutal.
1: O sigui, aquest noi... d'on ha sortit? Perquè de cop ha sigut com el boom d'aquest Mundial, no?
2: Haaland,
3: no, però ja fa anys, ja. El seu club és molt bo. Vull dir, porta molts gols. El Manchester City.
2: Sí, sí. És un jugador que ja fa anys.
3: Però és que Noruega no s'havia classificat.
1: Clar,
3: per cap Mundial ni cap Eurocopa.
2: Feia molts anys que no estava Noruega al Mundial.
3: Sí. És del 98, em sembla.
2: Sí. I clar...
1: s'atribueix bastant a Haaland,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tenen una generació futbolista molt bona. I futbol femení, que també se li dona el seu tuit. Vinga, doncs sí, Alexia ha demostrat el que és una feiculer de cor, manant els diners per sobre de tot, afició, club, etc. I dins 2 anys, enfrontant-se a nosaltres. Quan nous contractes de patrocini Anglaterra farà, ho tenia tot estudiat, no la necessitem, l'escut ningú el taca. Molt, molt i molt crític amb l'Albert. T'haig de dir una cosa.
1: Val, jo he sentit declaracions de l'Alexia, però tu primer.
2: Leo Messi no va renovar el Barça també per un tema de diners.
1: Sí.
3: Sí.
2: I és el més estimat.
1: Sí.
2: Vull dir que al final les carreres dels futbolistes són curtes, i més el futbol femení.
1: Exacte.
2: Que no han estat tan ben pagades. Per tant, si veu una oportunitat de fer butxaca, endavant. I a més ja ho ha guanyat tot amb el Barça.
1: L'Alexia ho justificava dient que el club on anirà ara mateix no ho sé.
3: London City.
1: Sí, que es veu que és un que estarà a un club que és com
2: és totalment femení.
1: Totalment femení, llavors ella com que també apostava per com
2: està molt bé, sí, sí.
1: Per sortir com del tema del Barça, que clar, el Barça al final és femení i masculí, doncs per apostar a un club que era només femení i també doncs per també estarà és la participen en la, bueno, que estan a la lliga màxima de
2: a la Premier, sí, la Premier League femení.
1: Però no jugarà el meu vocabulari de futbol, però ja ja m'enteneu.
3: Però no jugarà a la Champions aquest any.
2: No.
3: I el que ve ja veurem, s'hauran de classificar.
1: A veure.
2: I va, l'últim tuit de la temporada.
1: Oh!
2: Aquest ens l'havia deixat,
1: de temporada,
2: ens l'havia deixat en Sánchez, que és de l'Àngel. El meu fill acaba de dir: bon Jesuset de Pina, m'avui sa sang, quanta pardaleria. 12 anys té i acaba de reparar la frente de no voler sopar pa moli 2 dies seguits.
3: Un tuit molt raro, eh?
1: Doncs no entès res de...
2: Però què amb aquest tuit?
1: No entès res de l'últim tuit de la temporada, però bé, moltes gràcies. Gràcies, Guillem, per portar-nos cada
3: Guillem,
1: dia.
3: Guillem, no et confonguis,
1: No, ara li estic dedicant a
3: Guillem.
1: Guillem,
3: molt bé,
1: estic dedicant-li a Guillem, que moltes gràcies per tots aquests dies que ens ha portat tuits increïbles i hem pogut comentar moltes coses, a l'Andreu també, i a tu també, Isaac, per les teves intervencions que també m'han anat tinguent aquesta temporada.
3: Gràcies.
1: Va.
2: Que vagi bé.
1: Fins ara.
3: Fins ara.
1: Passen 9 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan Garcia.
0: Un any més ja sembla tradició del Territori 17 i també del magazín de La Veu. És moment de parlar de cinema asiàtic i d'anar fins a Vic, ja que, com sabeu, del 14 al 19 de juliol hi ha la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Nosaltres avui ens hem desplaçat fins a Vic i estem als estudis del Nou FM amb en Gerard Fossas, el nostre crític de cinema. Hola, Gerard.
4: Hola, què tal?
0: I en Quim Cruselles, que és el director del festival. Hola, Quim.
5: Hola, què tal?
0: Com esteu?
4: Molt bé,
5: bé.
4: Segurament millor que tu, Quim.
5: No, estic bé. Em veu de no dormir gaire, però bé, bé.
0: Bueno, és... Clar, perquè el festival ja ha començat, ja fa dies que està en marxa, però el gruix encara ha d'arribar, no?
5: Sí, bé, el festival és el 14 al 19 de juliol, però hi ha la prèvia que se'n diu Més Nits, que es fa als centres cívics i també amb activitats a l'aire lliure, alguna sessió a la fresca, que és una mica la marca d'identitat original del festival, i així doncs la fem escalfar motors.
0: D'alguna forma et prepara, no? L'escalfament pel que et ve després, tot i que dius que ja estàs dormint poc.
5: Bé, això, sí, clar, però és normal, quan hi ha moltes coses i tot i que l'equip està treballant molt i molt bé i ho tindrem tot a punt. De fet, ens falta només una pel·lícula per arribar i això és el primer any que ens passa que en una setmana del festival només falti una pel·lícula per arribar, no?
0: Sí,
5: que...
0: això és positiu.
5: Sí. Quan una pel·lícula per arribar igual sembla una mica abstracta, no? Però és que realment és això, ens han d'enviar un disc amb la pel·lícula que va amb unes claus i amb una protecció, va totalment encriptada, però és una pel·lícula que ve del Japó, s'estrena a finals de juliol, al Japó, que és de Last Blossom, i el fet d'aquest retard amb l'estrena a Japó fa que siguin molt, molt curosos amb que la pel·lícula es vegi abans, i ens l'enviaran 2 o 3 dies abans de la projecció.
0: Potser encara l'estan muntant, estan fent una edició.
5: Espero que no.
4: Estrena mundial, no?
5: Estrena, sí.
4: Està bé. Bé, volia preguntar-te primer de tot pel tema de la imatge del festival, que sempre té una identitat molt pròpia. Aquest any és la màscara Kitsune, aquesta imatge de l'esperit guineu, de la tradició japonesa. Volia saber per què heu triat aquest any aquesta imatge i si es relacionarà també conceptualment amb alguna cosa del festival.
5: Bàsicament des de fa uns anys, abans teníem un país convidat, com sabeu, que doncs aglutinava una mica la programació central. Això ens provocava que a vegades havíem de fer uns cicles molt adreçats cap a un país quan teníem una diversitat de programació o de pel·lícules que de diferents orígens, i vam pensar que canviar això i buscar una temàtica. Vam fer el primer any Les Llums de Neó, que doncs reflecteixen la nocturnitat d'urbes com Hong Kong o com Tòquio, per exemple, i ens lligava molt bé, i vam trencar totalment amb la imatge d'aquestes figures gairebé de fauna inventada però molt properes al folklore i a la tradició d'aquests països, una imatge molt més radical, no? L'any passat vam fer els viatges a través d'una maleta i fent servir el cinema com a eina de viatge, que és així, que vas veure una pel·lícula i et transportes a un altre lloc, a una altra cultura, a una altra gent. I aquest any em fa la màscara perquè en un viatge ens vam adonar que en molts països asiàtics la màscara és

0: festival, doncs vam triar la Kitsune.
1: Molt bé, molt interessant, també. Està bé, perquè a vegades la gent es queda només amb la foto, no?
0: Sí, sí.
1: Que s'expliquen aquestes coses perquè envolten també conceptualment la idea del festival. Però bé, entrem a la programació, que crec que a la gent li interessa, doncs, a veure què pot anar a veure o quins són els hits que es poden trobar aquest any. Crec que el primer que hem de destacar és aquest homenatge a Doraemon.
0: Sí.
1: Amb aquesta pel·lícula que es fa de Doraemon, Aventures al món de l'art, serà una estrena també exclusiva del festival. Una mica, per què heu triat Doraemon i això, i què representa per vosaltres, doncs, posar-ho en el festival com a estrena?
0: Doncs sí, mira, l'any passat vam contactar, fa dos anys vam contactar amb Look Internacional, que és una distribuïdora catalana que té la distribució a Europa per Doraemon i Shin-chan, entre altres franquícies, però sobretot aquestes dues, que el Paco Gratacós, el seu fundador, als anys 70, és que va portar, per exemple, va portar moltes pel·lícules nord-americanes i d'altres orígens a Catalunya, a Mediterranean Films.
1: Sí,
0: i després va transformar en Look, no? I tot i que no col·laboren massa en festivals, fan alguns esdeveniments, però sempre molt, molt propis, tothom deia, ui, us diran que no. És aquella frase, us diran que no, ja no cal que ho demaneu. Vam trucar a la porta, els vam explicar com era el festival, van venir, els hi va agradar, i vam fer la sessió de Shin-chan l'any passat. A més, vam entregar el gran premi honorífic al Paco Gratacós, perquè se'l mereix de totes. I res, ells mateixos els va agradar molt l'experiència, va anar molt bé la sessió de Shin-chan l'any passat i ens van proposar de fer el Doraemon, la preestrena, i també la del Shin-chan, això és Bollywood, que és una aventura Shin-chan, que és increïble. Jo, és una de les pel·lícules que més m'agrada del festival d'aquest any, de veritat, és molt sorprenent, i aquesta la passem en versió original en japonès amb subtítols en català, perquè és molt musical, a més. I Doraemon la preestrenem, de fet arriba a l'octubre als cinemes, però es fa una preestrena que també, a banda de Look, evidentment, hi intervé també el 3CAT, i es farà doblada al català. I és la primera vegada que aquest any obrim la part de dalt de la sala 1 de l'Atlàntida, que després la suma fa això gairebé 800 espectadors, i per alguna sessió que veiem que hi haurà molta petició de localitats, doncs és una prova.
1: Que de fet Doraemon és un cas, que a més hi ha el concurs de cosplay, no sé si es fa alguna sorpresa més o unes...
0: Hi ha el concurs de cosplay, hi ha una exposició de cels, o sigui, de dibuixos originals, tant de l'autor com del seu equip de dibuixants, que tenen un preu molt elevat, i no només econòmic, vull dir també artístic, i interès, clar. I després també hi ha unes escultures gegants de Doraemon, que fan com 1,85 m, 1,90 m, que estaran a l'entrada de l'Atlàntida per donar això, per rebre els espectadors. Hi haurà els personatges de la pel·lícula, hi haurà el mateix Doraemon en viu i en directe. Caram. Per tant, serà un... Sí, l'any passat tu ja eres al Shin-chan.
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser molt divertit, penso, i va ser molt,
1: sí, sí,
0: molt espectacular, i aquest any repetim experiència.
1: Mira, aprofitant aquesta estela del Doraemon, volia saltar una mica a la programació en general, que aquest any hi ha molt pes de l'animació. Vosaltres mateixos l'heu destacada, hi ha moltíssimes pel·lícules de Last Blossom, tenim Lupin the Third i el Nen Lleó a la bassa, també, que és com una mica el més representatiu del festival, Fills del Cel, també. Vull dir, com és que heu apostat aquest any tant per l'animació? És per la pròpia collita que hi ha hagut, o ha estat una aposta així més intencionada?
0: Sí, per les dues coses, Gerard. O sigui, per un cantó hi ha una collita molt gran. Pensem que l'Àsia, el sud-est asiàtic, l'Àsia oriental, són els grans postproductors de cinema d'animació de Hollywood, i això és tal qual. O sigui, moltes produccions de Hollywood, tant de Pixar, de Disney, de DreamWorks, d'Illumination, part de postproducció, si ens quedem al final dels crèdits, cosa que un hàbit que és molt bonic i molta gent ara ja no fa, quedar-se al final dels crèdits de la pel·lícula i t'adones que els equips tècnics moltes vegades hi ha noms indis, noms coreans o nord-coreans fins i tot, o d'Indonèsia, Malàisia. Hi ha estudis allà que treballen tècnicament. Què ha passat? Que els últims anys han dit, ostres, tu, a banda de fer la postproducció, de ser els treballadors, a preu, suposo, molt just, de Nord-Amèrica, doncs farem les nostres pròpies produccions. I s'ha multiplicat la producció de cinema d'animació. Per exemple, la primera pel·lícula que exhibim al festival el dia 14 a les 10 del matí és Jumbo, una pel·lícula d'Indonèsia, que té una factura tècnica molt propera a Pixar i una història molt, molt bonica sobre un cas de bullying i de com enfrontar-s'hi a través de la imaginació, i aquesta pel·lícula ha estat un èxit del sud-est asiàtic. Però a banda de l'anime, com deies, clar, Xina està sent una potència en animació, i d'altres països. Hi ha una pel·lícula índia per l'any que ve ja, que si tant de bo la puguem tancar, que també, doncs,

0: demostra que l'evolució del cinema d'animació és arreu, no? I com que t'han arribat tant, i després hi ha molta distribuïdora espanyola que l'està comprant. Casa Jumbo, Fills del Cel, que comentaves tu, les distribuirà Premium Cine, és una distribuïdora amb la que col·laborem, i com sempre explico, nosaltres fem una mica de pont per aconseguir pel·lícules. Presentem una pel·lícula distribuïdora, la distribuïdora li interessa per la seva finestra d'exhibició, ja sigui plataforma, cinema, aquestes n'hi ha al cinema i doblades al català, a més a més. I nosaltres el que diem és, bé, ja que us hem presentat la pel·lícula i l'heu pogut negociar gràcies a la presentació del festival, deixeu-nos fer un passi a Vic, no?
1: No us heu pensat mai, també, en crear la vostra distribuïdora?
0: No, perquè, molt bona pregunta, perquè gairebé tots els festivals grans ho fan tots, i els mitjans o petits com nosaltres alguns, i nosaltres pensem que hi ha tanta distribuïdora, tanta gent que treballa d'això, que no cal que ens multipliquem amb... Jo penso que, per exemple, amb Jono Media tenim 4 pel·lícules, parlava de Last Blossom abans, però hi ha Uma Musume, hi ha també la restauració de Black Jack, la flama, no del Canigó, sinó la flama de l'esperança, que fem aquest diumenge una pel·lícula coreana d'animació sobre el primer sindicalista a Corea del Sud, als anys 50 i 60 del segle passat. Doncs diem, si hi ha distribuïdores que ja fan aquesta feina, ajudar-los a que les distribueixin i que a la vegada ells ens ajudin al festival. Penso que és millor això, que sí que podríem crear una distribuïdora, però massa feina.
2: Bé, i també és posar-te a competir potser en un món que sí. Tampoc no interessa, no? Vull dir, mentre el festival s'alimenti. Volíem remarcar també que potser la gent anuncia molt o associa molt l'animació amb la que és el propi anime i la pròpia estètica d'anime. Al final l'animació xinesa se'n va molt d'aquest estil també. Aquesta que ve d'Indonèsia, això que dius, es tira més cap a un estil més Pixar, més Disney, potser més reconeixible a nivell occidental. Per tant, això és una oferta d'animació amb uns estils molt variats,
0: que
2: això està molt bé també.
0: De fet és, tens tota la raó, o sigui, el cas de l'anime, de fet un dia podríem fer un programa parlant d'això, però clar, l'anime va, el manga, l'anime, han begut molt de la Shanghai Animation Film Studio, que a partir dels anys 50 també del segle passat va començar a adaptar obres de la literatura de clàssics xinesos, no? I l'estil ja era molt clar, ja era molt anime perquè han begut molt d'allà. El cas més clar és el Rebombori al cel, la història del rei Miku, que després va ser l'origen de Bola Drac i del Son Goku, i allà ja hi ha molt el que és després el Osamu Tezuka i tots els grans mestres van veure molt d'aquesta animació xinesa. Vull dir que no sé per són xinesos que copien, sinó que moltes vegades és anada i tornada, no? A vegades és recíproc.
2: Llavors, seguint amb programació, volia comentar dos films que es posen a la bassa, un és The Four Tigers, que és la pel·lícula inaugural de la bassa, i la pel·lícula que causarà la bassa, que és Bajo Valley, que és, a mi personalment és una pel·lícula que m'encanta, no he vist aquest tall de 4 hores, però volia saber primer per què s'ha escollit The Four Tigers com a pel·lícula inaugural, i l'altra és Bajo Valley, o sigui, una pel·lícula 4 hores a la bassa, començarà a les 10, o sigui, us heu atrevit molt aquí, no?
0: Sí, les dues opcions, a veure, la primera, el Four Tigers, nosaltres amb Tailàndia tenim una història d'amor molt clara, sobretot des de l'any que van fer Dorm fa molts anys, que era una pel·lícula que era com una mena Espinazo del Diablo, però més cap al conte de fades, més cap al Laberinto del Fauno que no cap al terror. I sobretot Bad Genius, que la van projectar un divendres, ara fa ja 10 anys gairebé, i aquell divendres va diluviar a la bassa i no es va moure ningú, perquè és una pel·lícula que t'atrapa i tothom volia veure el final. Hi havia gent de l'ambaixada de Tailàndia aquell dia a la bassa i van al·lucinar que la gent no marxés amb estampida d'allà fora al parc i es quedessin a veure la pel·lícula. I des d'aquell any tenim molt bona relació amb Tailàndia, molt, suposo que reflectit amb la visita a Gigeni, la gran estrella de cine d'acció, i per tant amb l'ambaixada de Tailàndia hem tingut superbona col·laboració i ens ajuda molt a aconseguir doncs pel·lícules que d'una altra manera seria difícil portar-les a Vic. Four Tigers és una superproducció, és una pel·li divertidíssima, una sèrie B que barreja de tot, des de crítica política, comèdia, acció, molta fantasia, cinema de terror també, molt spaghetti western, i recupera el cine d'acció tailandès que tant va triomfar a principis dels 90 a partir d'Ong Bak, no? I quan la van veure van dir que és una pel·lícula de bassa total, no? I molt, a més el públic que ve al festival sabem que la gaudirà molt, i des de fa temps ja a Tailàndia ens demanava una inauguració. Deia, és que mai no poseu una pel·lícula per inaugurar, perquè clar, hi ha potències a Àsia cinematogràfiques com la Xina, com Japó, com Hong Kong, com Corea del Sud, i sempre hem inaugurat amb alguna pel·lícula d'una potència gran, perquè són les que tenen la majoria de programació d'oferta cinematogràfica, i aquesta vegada que teníem una pel·lícula ideal vam dir no ho deixarem escapar aquesta oportunitat. I en quant a Bajo Valley, el fet de que fa 10 anys que es va estrenar la primera part, al cap d'un any la segona, s'ha reeditat amb aquest Bajo Valley d'Èpic una versió de 4 hores i mitja, que,
2: sí.
0: Perdó, vull dir que és,
2: sí, bueno,
0: acabarà a les 2 no, i pico de la nit,
2: no ve d'aquí.
0: Però clar, els que no l'hagin vista fliparan molt fort, sí. I jo, com tu, que l'hem vist, doncs jo crec que aquesta versió hi ha uns talls aquí, perquè clar, pensem que la versió de les dues senceres eren 8 hores, mm-hmm. Per tant dura la meitat, o sigui que clar, entre la meitat de metratge, entre moltes cançons, part narrativa, molts flashbacks, i potser amb alguns ens sorprendrà aquesta mena de que de cop i volta hi ha aquí una elipsis que no te l'esperes. Però clar, han retocat molt el que són els efectes especials, els han millorat, i crec que és una experiència única. I clar, com bé saps, el Rajamouli per nosaltres és Déu,
2: sí, sí.
0: I el festival, a part de guanyar Amiga i de fer el gran fenomen de Triple R, doncs qualsevol pel·lícula que ell estrena o reestrena, de cap al festival.
2: Per anar tancant el tema programació, quasi he preguntat-te a criteri teu, sé que òbviament si selecciona les pel·lícules és perquè us agraden totes, però crec que és una pregunta que et faig cada any, que és una mica, quina és una que et faci especial il·lusió o que diguis, ostres, aquesta la gent li sorprendrà, com recordar-ne un parell així que diguis, sí, mira, aquí s'amaguen una mica les perles, no?
0: Sí, hi ha pel·lícules que et fan il·lusió a vegades no tant per la pròpia pel·lícula, que també, sinó per a vegades el recorregut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que és d'Aran Can Blade, que seria l'espadatxí borratxo, que és una figura molt típica del cinema xinès buxia, de capa i espasa, que és l'home que ha estat un gran espadatxí, un heroi, un home que ha salvat molta gent innocent, però que està enganxat a la beguda, no?
2: I que està en decadència.
0: Està en decadència, no? I després hi ha una missió que el fa tornar, no? Una pel·lícula que no s'ha fet mai. Però Drank and Blade, el productor, el Hekin, que és el productor d'aquesta pel·lícula, també és el productor de Futbol als Terrats, que Football on the Roof, que l'any passat va agradar moltíssim al festival. I ella fa anys que ens parla de venir i aquest any vindrà a Vic. Ens fa moltíssima il·lusió, per això em fa especial il·lusió aquesta pel·lícula, i una altra que també ens ha portat ell, que també ha produït, que és An Out Yet Dreamy Boy, un noi entremaliat però somiador, que posa bastant en això, en evidència, el sistema d'ensenyament xinès, el sistema educatiu xinès, no? I bé, la guionista d'aquesta pel·lícula, que farà un cineforum amb els nens, que es passa el dimecres a les 10 del matí, el dimecres dia 15, i ens fa especial il·lusió perquè és un productor independent a la Xina, i això, tot i que n'hi ha molts, ell ha estat treballant molt temps fora de la Xina, i per tant ha conegut el món audiovisual, sobretot nord-americà, el de Hollywood. I és un... hem parlat molt amb ell, perquè és un pou de ciència, ens sembla superinteressant el que fa, perquè és crític des del sistema, des de dins de Xina, és crític amb el sistema xinès, però a la vegada, per exemple, el Drank and Blade és una... per mi és una pel·lículassa d'acció, és una mena també de western, però és un homenatge al cine més purista d'arts marcials dels 70, no? Uh-huh. I es nota que en sap molt de cine, quan parles amb ell, és un, això que et deia, és un pou de ciència, i ell està captivat pel festival. Cada any veu els makings, veu la gent que ve, les pel·lícules que li demanem, i bé, és una mena com de sòcia, no? Gairebé, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I després, altres pel·lícules que ens agrada molt que hi siguin, abans parlaves del Noi Lleó 2, el Noi Lleó va ser també una... un petit esdeveniment al festival, bueno, no?
2: Va ser multipremiada també, sí, per diversos jurats.
0: I tant, sí, sí. I després hi ha una pel·lícula que és una pel·lícula vietnamita que recupera el to, l'esperit, la dinàmica de les pel·lícules de Jackie Chan del principi, quan hi havia molt humor, molt slapstick, i aquest kung fu de seguiment que en dic jo, que és que la càmera no s'atura i tens temps de veure tota la coreografia i les habilitats marcials reals del protagonista o del doble d'acció, que es diu Fish, Fists and Amber Grease, que seria peix, cops de puny i la pedra àmbar, perquè en un poble de pescadors desapareix una escultura que per ells és un ídol, que és una pedra d'àmbar, i els germans, que són pescadors, la van a buscar. Diguem que no són gaire bons amb l'art de la lluita, però no hauran d'aprendre. I és una pel·lícula d'aquelles tan divertides, tan de dissabte a la tarda, i això volia comentar, Gerard, que aquest any hem apostat molt per pel·lícules molt lluminoses. Ens ha arribat una pel·li que va guanyar la secció Horizonti de Venècia, boníssima, però que és tan dura i tan malrullera, i acabes amb una depressió i venen ganes de llançar-te al riu.
2: Sempre n'hi ha alguna d'aquestes.
0: Doncs aquest any no n'hi ha cap. L'única que hi ha és la del Jackie Chan, que per fi fa de senyor gran, l'edat, sí, que té prop de 80 anys, i amb Alzheimer.
2: Però
0: és una pel·li,
2: eh?
0: Sí, però és una pel·li molt bonica, i malgrat parlar d'una malaltia o d'un cas així més d'una tragèdia, doncs està explicat des d'un punt de vista optimista. O sigui, no hi ha cap pel·lícula, a banda de Road to Vendetta o de la Mals de Dolors, que en parlàvem abans, que són pel·lícules més fosques, però no són pel·lícules d'aquelles que dius, ostres, tu...
2: Que són depressió, no? Sí, sí, com sí. L'última Sohi...
0: Penso que el món allà fora ja és prou depressiu com perquè a sobre tanquem la gent amb un cine i els hi...
2: Bueno, està bé com a filosofia.
3: I fins aquí el Territori 17 d'avui dijous. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un molt bon dia.
4: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: la veu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis al nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
2: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
3: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
2: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
3: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
4: Yeeha!
3: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
2: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila, de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts, de dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
3: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem el Jim Bros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
2: I potser inclús es deixa coses per escriptor Bros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
3: Una cosa, allò del pole dance.
2: Sí, sí, prefereixo una altra d'aquesta notícia.
3: O sigui, potser serà el primer par de calis tenir en pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
2: Doncs, Janteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més. I dius, oh, quina pena. Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí, cada dia temperatures cap amunt a partir dels 34-35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors, dius, baixaran? No, no baixaran. Es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple a nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sols als 25. Així que ànims a tancar persianes i finestres.
3: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric us sap molt millor.
2: Ha set un error gràfic.
3: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Acullis, s'ha dit.
3: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
2: Fantàstic.
3: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
2: I amb això arriba molt. No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en aneu a dir magazín matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho. Entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
3: Uau, moltes es pot fer un avançament o què?
2: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
3: Estupendo.
2: I amb això...
3: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
2: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres.
3: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
2: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i...
3: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Mare Déu.
3: Salut i pobla, conseller de proximitat i feu-vos sòcies!
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Agents de Rurals, Bombers i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foco secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
3: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària que ahir van ser decisius per permetre el foc.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, o com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
3: A vosaltres.
2: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
5: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb 3 persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
2: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous, 9 de juliol de 2026, i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Quan va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria a tensió dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya, l'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal temer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. Ho aulla i de ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista lamentablement perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler als 75 anys, coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: That's why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smits al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un...
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
8: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
8: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra, sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
10: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
12: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
11: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
13: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
14: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montbell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
13: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
15: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar

0: fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
2: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
3: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. Daniel, escoltem.
4: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
3: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
0: I revisem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
1: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
1: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos, que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
1: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra

0: Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
2: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
4: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
3: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a La Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com tot l'Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanaran més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que l'alt risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys respectivament després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per el risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: Perquè sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
4: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
3: I no passa res per dir-ho.
4: Benvingudes a...
3: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
4: Mònica, com anem?
5: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
4: Una mica, eh?
5: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
4: Sí.
5: Li he dit a la una on està la mama, i diu, pues ha de venir ara, i jo aquí esperant, i aparece en bicicleta por ahí, por... aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
4: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
5: Pues bueno, res, benvingut.
4: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ai, la trobava a faltar.
5: Sí, sí.
4: No?
5: Sí.
4: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
5: Ja,
4: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
5: sí,
4: a mi m'agrada.
5: Sí.
4: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
5: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil. Uh-huh. I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb uh-huh. aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
6: Sí, sí, sí, del 2005.
5: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
6: Aviat
5: té 17. Més. Uh-huh. I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
4: Hola, Mary. Hola. Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
7: Gràcies.
4: Què tal?
7: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
4: Sí, sí.
7: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
4: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
7: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'emprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
4: Fantàstic. Sí.
7: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
4: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
7: No, al contrari.
4: No té per què.
7: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
4: Mal.
7: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
4: Ah, clar, és el que deies.
7: O fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
4: Val.
7: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
4: Val.
7: I m'acabaven de dir doncs això, doncs que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
4: pues sí.
7: Ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
4: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
5: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí. tot, no, així.
7: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà yeah. es va desfer. Mm-hmm. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
4: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
5: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era el, sí. el que significava i el que...
7: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, les meves analítiques han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada. Està embarassada.
4: Oh.
7: Aprofitava aquest dinar familiar.
5: Va ser
7: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
4: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
7: Sí.
4: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
5: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
7: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
5: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
7: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
5: Sí.
7: De...
4: Clar.
5: Però és que això no se'n va, eh?
7: No. Bueno, jo havia...
4: En certs moments, no.
7: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
5: És que... I també etiquetar així, sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
4: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
7: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
4: Ja.
7: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
4: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I clar, jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
7: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses perquè ell és una mica més, m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment i sí que m'estreso, amb això.
4: Ja, bueno, també és important posar límits encara que tinguin una discapacitat o que no, o que els veiem diferents.
5: I és potser més relaxat.
7: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
4: Sense perdre'ls de vista.
5: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
7: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que estic una mica estressada en tot això.
4: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
7: jo també.
4: Ho visc així. Sí, sí.
5: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
4: Sí, això també ho has sentit?
5: Sí.
4: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
7: Sí.
4: No? I llavors quan són adolescents van a fer botelló en els parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
5: Algú tenen.
4: Algú passa allà.
5: Bueno. Digues, continua.
7: Bueno,
4: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... Perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
7: Sí,
4: han fet que estiguin, que et recolzin?
7: L'entorn familiar ha viscut... Bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
5: haguessis pogut parlar amb ella.
7: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ics Fràgil.
4: A veus.
7: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb l'Ics Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
4: Sí, sí.
7: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
4: Uh-huh.
7: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
4: Ah.
5: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
7: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, uh-huh, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
4: No.
7: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim, els avis.
5: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
7: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... Ja de ser així, suposo.
5: No cal anar a més, perquè si no. Estan bé i contents i feliços...
7: No.
4: No, perquè al final has de fer més dolç, no?
5: Sí.
4: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
5: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
7: S'estima mútuament.
4: Mm.
7: I és molt maco, perquè els meus pares sempre diuen que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
5: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
7: Sí, sí.
5: Els deuen de conèixer molt quan s'enfaden o el que sigui, no? També,
7: és que amb ells no s'enfaden.
5: No, veus? No.
4: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Tant. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors, deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
7: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar. Perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
4: Ja.
5: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
4: bueno, fa mal, no?
5: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
7: Exacte. Sí.
5: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sol.
7: Sí.
5: Pues sí. I ells també s'han adonat en compte.
7: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
4: amb persones iguals.
7: Sí. Sí, sí.
5: També van a Paris, no?
7: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
4: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
5: No, perquè nosaltres ens vam conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
7: Que s'ho van passar superbé.
5: Sí. Tots vam ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
7: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justet per arribar a tot, però ho intentem.
5: Organitzar la cosa per poder fer tot
7: sempre
5: això.
7: Ells són com al centre, i doncs si tenen entreno de 7 a 8, pues de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
5: Sí.
7: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai. Suposo que, bueno, això
5: sí,
7: és
5: sí, la no, Mireia, no. També, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
4: Sí.
7: I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
4: Ja.
7: I que l'altre dia que vam anar a allò que hem comentat, a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrit que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
4: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
7: Sí.
4: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
8: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
4: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
7: Ah, molt bé.
4: Sí.
8: Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
4: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
7: Sí,
4: és que no podem marxar ni un cap de setmana. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
7: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
4: Has de viatjar tu sola.
7: Sí, ja està clar.
4: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
7: Sí, sí.
4: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
7: sí, sí.
4: Hem
7: anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. Diu, vale, demà.
8: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
7: Sí.
4: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
8: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
4: exacte,
8: el mateix. Bueno, continua.
7: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
8: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
7: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
8: sí,
7: i pots anar.
8: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
7: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
8: no saben
7: explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
4: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
8: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
4: I dic,
8: bueno, van preguntar a ella.
4: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
8: Pobre.
4: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants el van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
7: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut. relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no que fan grans i que veus que no funciona.
4: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però
8: no hi
4: ha. Però sí, es fan dones. Sí. No? Sí. Si només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no. A l'Estel perquè li van posar un DIU. Mm-hmm. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven
7: Núria,
4: si estava tot bé.
7: No li posaria res.
4: No, la seden, la seden.
8: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
4: Sí.
7: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada. I costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
4: Els tràmits.
8: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
7: Doncs, me sumo.
4: Sí, sí, el tema dels
8: és
4: tràmits
8: acabada.
4: És horrorós.
7: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
4: Fins que tinguis un paper no té res.
7: Així va ser la resposta de la
8: Núria. Paper, els papers dichosos i els informes i tot.
7: I aleshores allò va ser el mes de juny i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anar a ordinària, a una escola amb CIA, mm-hmm. I després vam valorar que no, la CIA

0: va a l'institut allò no estava preparat per ells. La nostra casa, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
1: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa, tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
1: I és més fàcil que
2: de sortir de GTO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
0: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és GTO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha confet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
1: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
1: I hi ha molta gent que... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
1: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar. I ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
2: Molta gent.
1: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
2: sí.
1: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
1: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
1: Oi, sí,
2: i...
1: que
0: cert.
1: Es necessita, no, això?
0: Sí.
1: Quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpia, que vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí.
0: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut.
2: I és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acaba la setmana sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans.
1: Sí. Una mica d'aire.
2: Sí. Pues no, no.
0: Sí. I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur, jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir: vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi, i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de... penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No, vull dir, és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent, cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
1: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de les pors, no? Mm. Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà.
0: Sí,
1: per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
2: No.
1: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
2: Sí.
1: Vull dir que
2: jo
1: a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Sí, exacte.
1: Llavors...
2: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
1: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
1: Sí,
0: dius,
1: sí.
0: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No. No, és que és això.
0: Qui no
2: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
1: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
1: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
0: Sí.
1: De tant en tant.
2: També fem...
1: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
1: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
0: Sí,
2: va bé.
0: Sí.
1: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
1: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia, és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
1: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol qualsevol dol no és una cosa lineal que té un inici i un final, no és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol, quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
1: Ningú,
2: no si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
1: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... Pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen AP2M1. AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
1: Som les dues úniques, meves filles.
2: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
1: Mira, diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
1: Però, bueno, per sort, parlem la mateixa llengua, però, no? Exacte, encara que no tinguem la mateixa afectació.
0: Tot és molt
2: que ens passa el mateix.
0: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè, bueno, saps una mica per on va i...
1: I és allò de... Veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare? Exacte, sinó que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bueno, en fi, pues, Mònica... Ves?
2: I a mi ha fet un altre capítol molt maco.
1: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí.
1: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no? Vosaltres.
1: Parles molt bé. Sí, sí. Sí.
0: Molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, doncs resumit...
0: No. Com la vida.
2: Sí. I resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
1: Sí. Però i enhorabona per la força que teniu i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
1: Totalment. Pues,
2: bueno, intentarem continuar, oi?
1: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
1: Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
1: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Sim. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just Desvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.
3: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
4: Pecat Original,
3: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
4: Una menina despistada, el perquè d'una orella tallada, una obra robada i moltes coses més.
3: Avui toca parlar... Veritablement no tinc ni idea.

0: Cat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Penúltim programa de temporada, deia, no sé de què parlarem perquè portem una convidada que ens farà parlar de moltes coses boges, com és la Júlia Domènech.
2: Bona nit!
1: Experta en...
2: Bueno, safareig, cotilleig, coti, gossip, controlo també de marujeo... Bueno, un camp molt ampli.
1: Ja sabeu per què està convidada avui en aquest penúltim programa i li hem demanat a l'Ari que porti avui les regnes del programa i que ens prepari algun tema que ens agradi, del que puguem comentar i dir alguna cosa.
3: Tenia moltes ganes d'aquest programa. Crec que sempre ho dic, però és veritat.
1: Sí, cada dia et dius, quines ganes tenia d'aquest tema. Ganes,
2: o sigui, jo com que no us escolto.
3: O sigui, avui serà un format diferent, serà un format diferent.
1: 100%. Tots els nostres oients, pues,
3: exacte.
1: Saps?
3: Exacte. Que serà la Júlia perquè l'obligarem cada nit a escoltar-nos.
2: 100%.
3: Tortura.
2: Soc la més gran fan vostra.
3: Vale, llavors, gràcies. Avui serà un programa LGTBI, vale?
1: Mm-hmm.
3: Però serà, o sigui, tractarem dos artistes homosexuals. Prometem a la temporada 2 que hi hagi dos personatges lèsbics.
1: D'acord.
3: I així compensem.
1: Prometo a la Júlia també.
2: Prometo tornar.
3: Llavors, hem convidat a la Júlia en part perquè d'aquestes dues persones que parlarem avui, jo crec que sap.
2: Alguna cosa he sentit.
1: Com es deia el Vivari? Vivari.
2: Això són els forns això de pa d'aquests.
3: Sí, un forn de pa.
2: No, no, no. Diaris, de fet,
1: el
2: negoci.
1: Que, bueno. El que... El de la Cuore...
3: Ah, el Vassari.
1: Vassari,
3: sí, la Júlia,
1: Vassari de l'època.
3: Efectivament, la Júlia és en Giorgio Vassari.
2: No sé qui és.
3: Fort.
1: Després, pues mira, en un capítol ho expliquem.
2: Ah, mira,
1: tu
2: que
1: poses
2: guai.
1: I...
3: Vassari de cognom royalty.
2: L'escolto sempre.
3: Seguim. Vale, llavors, primer parlarem de Miquel Àngel.
2: Oh!
3: Ho sé.
2: Abro melón, quin tamasso. Sí, senyora.
3: Ens agrada. Llavors, per la gent que no sabia qui era Miquel Àngel, vale? Era un artista del segle XVI, del Renaixement, era simultani amb Leonardo da Vinci, que ja ho vam parlar, que és de que estaven barallats, tal, tal, tal.
2: Que Leonardo da Vinci també havia estat acusat de sodomia i es va lliurar de la foguera.
3: I diverses vegades.
2: Por los pelos.
3: Sí, sí, perquè estava enrotllat amb el Salai, que
2: bueno,
3: era el...
2: Bueno, què decir, no? Esto es otro capítulo.
3: Sí. El Salai era el del taller. Bueno, en fi, és igual. Anem al tema. El Miquel Àngel era un superartista, un supergeni, tot obres capitulars, la capella Sixtina. La capella Sixtina. La Basílica del Vaticà, la cúpula. El David, la Pietà, bueno. O sigui, crec que ens poden sonar, no? Vale, llavors, el tema. Una. Era un guarro.
1: Vale.
2: Però guarro i porc.
3: Tot i així em queia molt bé.
1: Guarro sexualment o...?
2: Bueno, no ens ha quedat tan...
1: Ai, no sé, perquè jo què sé.
2: Suposem que sí. Jo suposo que sí.
3: Bueno...
1: No, guarro en quin sentit?
3: Era guarro de marrano.
2: Sí, de no rentar-se.
3: De fet, la Júlia sap una cosa.
2: Bueno, que és que de fet era una persona tan porca, tan guarra i amb tanta poca higiene personal que les treballadores, bueno, els treballadors de fet de la Capella Sixtina que pintaven amb ell, penseu que el que va pintar ell era el sostre. Llavors tota l'estona havia d'estar doncs amb el braç aixecat i llavors li cantava l'ala. Segurament li cantava tot, li cantava el buzón, li cantava tot plegat. I... deien que no es podia treballar en aquella obra perquè era que no es podia treballar en aquella obra perquè era com treballar amb un cadàver en descomposició. Imagina't el tufo, la falta... Bueno, no m'ho vull ni pensar.
3: Clar, perquè jo penso, potser putava i no es netejava, no?
2: No, i a dia d'avui... No, és que és cert, perquè a dia d'avui que estem amb uns estàndards de neteja de skincare, tal, sèrum, no sé què... Abans és que res, és que vull dir que ni...
1: Però bueno, parlem d'abans i les nostres... àvies tampoc es dutxaven cada dia ni cada setmana.
2: És que estem parlant d'uns nivells superextrems. Estic parlant de no rentar-se en la puta vida.
3: Estic parlant de no rentar-se al segle XVI.
2: Clar, o sigui, i pensa més a més sí, tot. Sí. Quan a vegades... La mateixa sí, roba, el sarro, no hi havia, no hi havia Listerine, m'entens? Estem una altra cosa diferent.
1: Ai, ahir vaig veure que, no sé si seria en aquest segle, més o menys, menjaven arcilla. Sabeu que per estar guapa sí? Havien d'estar... O sigui... En aquell moment l'estàndard de bellesa era ser molt blanca de pell.
2: Mira.
1: Llavors, per aconseguir aquell color, menjaven arcilla.
2: Ah, sí, eh?
1: Sí.
2: Perquè...
3: És broma.
1: No. Es veu que en potser el quadre de les menines...
3: Provoca anèmia
1: o alguna cosa. No sé, no tinc ni idea. O sigui, no sé el motiu, però en el quadre de les menines, la rosa que està...
3: Si la nena xunga que s'està fent
1: pues,
3: a morir...
1: Si li mireu la mà, té un botijo a la mà. I és com que li estan donant part que s'ho mengi per...
3: Què?
1: Un dia per parlem d'això, perquè vaig la veure i vaig dir, què?
3: Bueno, i a l'edat medieval no bevien aigua.
2: Bueno, clar, només perquè bevien, és que qualquiera se bebe esa agua.
3: Només bevien cervesa, però i els nens inclosos. A mi això,
1: crec que hi ha gent aquí que li encantaria
2: veure en aquella època.
3: Sí, literal, perdona?
1: Sí. Deia Mateo Camps, però... Tu...
2: o bueno, vino.
3: El turrón,
2: ens agrada.
3: Aquí un xixona... Bueno, seguim. Llavors, el Miquel Àngel, tot i ser un guarro, no netejar-se el cul, tal.
2: Què és que...
1: No, res.
3: Va tenir múltiples líos, generalment en homes, que recordem que era una època que...
1: Però sí, ell era obertament homosexual?
3: Sí.
2: Bueno, cuando el río suena, agua lleva.
3: Però ell, si sonava, pues ok. Saps?
2: A més, també penso que és que li permetien tot, perquè estem parlant d'un artista excepcional, o sigui, no és com que era un pintor, no, és que ja en la seva, mentre era viu era super reconegut com un gran mestre, no? Una eminència, un geni.
3: No va haver de morir,
2: o sigui,
3: perquè
2: no feia falta, i aquestes persones que són conegudes com a alto, se'ls hi permet tot. Podem parlar algun dia de Caravaggio també, que seria permès moltes coses en vida, perquè és que era un gran pintor.
3: Bueno, llavors, jo l'adoro, a Caravaggio.
2: L'església, jo també, però bueno, sí, l'església catòlica fa com... Mira, no, mira, quan vols, exacte, saps? Si tu, bueno,
3: clar, perquè el càstig per ser homosexual declarat en aquella època era cremar-se la pira.
2: La morició tal qual. Sí, sí,
1: i el, heu dit que el altre també era, que no sé
2: Caravaggio?
1: No, l'altre.
3: Leonardo.
1: Florenta, sí.
2: Leonardo da Vinci?
3: Sí. Sí.
2: Bueno, i tants altres, eh?
3: I va rebre múltiples...
2: Sí, molts.
3: Múltiples,
2: bueno, però és
3: denúncies.
2: Que, a més, o sigui, per a mostrar un botó, vés-te'n tu a l'hora del pati d'alguna escola que tingui batxillerat artístic, és que això és un campo de maricones. M'entens? En plan, no trobaràs un c***o hetero que no sigui, com a molt un emo, m'entens? No trobaràs mai. Llavors, no ens estranyem que la història de l'art mirant enrere, que són la mesma gent, m'entens? Sí, és el mateix col·lectiu. Gais, lesbianes, otakus... I els coneixem entre nosaltres, vull dir... Final.
3: Bé, el cas és que això va tenir múltiples parelles o rolletes homes. Un que va ser, podríem dir, el gran amor, va ser en Tommaso Cavalieri.
2: Oh,
3: vale.
2: Tommaso.
3: Sí, que el va conèixer quan ell tenia 57 anys, que estava a la cima de la seva carrera professional, i el va conèixer a Roma quan va anar perquè el papa li encarregués fer la Capilla Sixtina. En Tommaso tenia 17 anys. Well...
1: No només passa, no, home, dona,
3: entre 17
1: llavors.
3: I 23, m'equivoco, no està segur, però bueno.
1: Igualment.
3: Well. Llavors, que és un dato bonic.
1: A veure.
2: Aviam.
1: Exacte.
3: Que és que, o sigui, en veritat el va acompanyar durant tota la seva vida.
1: Qui? El Tommaso.
3: I quan es va morir en Miquel Àngel, amb 88 anys, li va donar la mà mentre es moria.
1: Això és un dato bonic. Pensava que un dato bonic era que li havia de donar diner, o sigui, en plan...
3: Sugar daddy de cop. No, si no hay dinero.
2: Núria, amor, t'estimo tant. I la Núria, bizum.
1: No, però tipo, te cedo todas mis obras o todos los royalties de las obras son per tu.
2: No.
1: Vale,
2: no,
1: o sigui que li va donar la mà.
2: Oh, aquesta és la part bonica. També coneixem, i ha quedat història, ha quedat escrit, que quan es van conèixer va ser, hola, soc Miguel Àngel, tal.

0: que Tomasa Cavalieri, em presento, despetons.
1: M'encanta el nom, Tomasa Cavalieri.
0: Ja, sí, ja, oi? Llavors sí, Miquel Àngelo ja només veure es va enamorar i va dir Tomàs, méteme la massa. I allà van estar doncs, d'aquí ja fins al lecho de muerte. Efectivament.
2: Efectivament. I,
1: o sigui, va tenir molts relletes previs al Tomàsó.
2: I durant.
0: Bueno, clar, o sigui, ah, és que, bueno, de fet,
2: però és
0: un cop més
2: parella.
0: Ves a una escola de belles arts i veuràs que allà la monogàmia no es porta.
2: Efectivament, doncs en aquella època, precursors. Precursors. Llavors, el tema és que aquest en Tomàsó s'enviaven cartes, perquè al final un vivia a Florència i l'altre anava a Roma de tant en tant.
0: Cookies.
2: I, ai, però, sí, clar, perquè el cartero no els pillés, perquè clar, jo també... Jo, si fos la cartera d'aquella època i hagués de portar les cartes, jo miraria quines cartes
1: obviamente
2: són.
0: 100 por.
2: O sigui,
0: bueno, si
2: fos més,
0: cartera
2: també...
0: ara, en plan...
2: Literal. Llavors, perquè no pillessin l'homosexualitat declarada i a qui li, o sigui, quin tipus de missatge li donaven en Tomàsó, perquè en Tomàsó era una persona de bien, uh-huh, i clar, això era un problema. Saps? O sigui, no uh-huh podia posar en aquest fregau.
0: Sí.
2: Llavors, li enviava dibuixos que volien, o sigui, que iconogràficament i mitològicament eren relacionats con el amor. I li va escriure poemes.
1: Okay. I el Tomàsó que es dedicava? Oh, no,
2: en Tomàsó es dedicava a ser una persona que havia nascut en una família molt rica,
1: ah, vale,
2: i que era...
0: Mi trabajo, senyor.
1: I que era, ai, doncs jo
2: i que era un patrici romà.
1: Era un...
2: Patrici romà.
0: Jo enviaria...
2: O sigui, està molt ben posicionat, sí, era molt culte, i el que li va posar més catxondo en Miquel Àngel era que era molt intel·ligent.
0: Twink.
2: I que podien parlar, tenir converses com supercultes i aquestes coses.
1: Vaig a buscar-li la cara.
0: És que era una persona amb un coco que flipes, saps?
1: Tomàsó?
0: Cavalieri.
2: Ara que està buscant la cara...
0: Ah, sí.
2: Vaig dir un popular opinió, vale? Tu poses cara al Bernini?
0: No li poso
1: cara. Ara te l'ensenyo, ara te l'ensenyo.
2: Ara mateix jo el trobo guapo.
0: Ostres. Bueno, tia, pues dentro,
1: diuen sí, que s'assembla al no? Jesús, al Tomàsó Cavalieri aquest.
0: Bueno, amore, però... no és que s'assembli Jesús, no, sinó que quan pintava Jesús...
2: Efectivament.
1: A l'Arixó li va semblar guapo.
2: Perquè era com la musa. De... No.
1: Vale, vale, vale.
2: Claro. Vaig a veure el context. Una persona antiga, eh? Una persona d'aquest
0: no
2: siglo.
0: No puc dir el que vull dir.
1: Digue-ho.
0: Porque no cierra.
1: Aquí et recorda. No. Recorda algo conegut nostre. No. Ah, i per què no pots dir el que vols dir?
0: Perquè me encierran. I sí, ja sí, m'han echado una vez.
1: A mi el Miquel Àngel em sembla molt lleig, perdó, i el Tomàsó Cavalieri...
2: Bueno, li van trencar el nas.
0: Totes.
1: Ah, vale.
0: Sí, de fet, li van trencar el nas per enveja.
2: Efectivament, perquè va ser el, com el pintor...
0: Sí, anava com al col·le, cor... diguéssim, sí, que anava a la sala d'esquivallera, sí, sí, sí, i un altre compi que li tenia enveja, li va trencar el nas i va dir, para que siempre quede sí, tu marca en mi cara.
2: I per això té el nas així, efectivament.
0: És que sé tantes coses.
2: M'encanta,
1: fantàstic. Aquí. Però el Bernini, guapo, no és.
2: No, però jo mirant enrere dels de l'època...
0: Bueno, i Lenin de jove, bueno, ja està, hem de parar.
2: Lenin de jove, a veure, un segon, que precisa. Lenin de jove.
0: Ja ha sortit, ja ha sortit.
1: Em surt
0: ja
1: això.
2: Ui, no.
1: No et diré qui em recorda.
0: Et surt d'infant, o sigui que...
2: Em surt de...
1: Això et sembla guapo?
0: Bueno, doncs pues ja està. No?
2: Bernini o Lenin, eh? Podríem fer una enquesta.
0: Amore,
1: home,
0: amore,
1: farem
0: amore,
1: una enquesta,
0: amore,
1: que això és guapo.
2: Hòstia, es va quedar calvo, no? Perquè
0: sí,
2: este, o sigui,
0: molt
2: es veu
0: jove.
2: Com l'evolució de les fotos a mida que
0: va creix. En aquella època encara no s'havia invertit Turquia, encara no.
1: Bueno, però sigamos, que no acabarem mai.
2: Bueno, perdó, llavors, algú més ha comentat a Miquel Àngel?
0: Pues un màquina.
1: Bueno, estaves explicant el detallet jo, perdó. Lo de les cartes que s'enviaven.
2: Ah, no, cartes, no, és això, s'enviaven cartes, eren cookies, tal.
0: Ah, bueno, jo vull dir una altra cosa.
2: Sí.
0: No sé els noms, perquè no m'he preparat aquesta entrevista. Però sí sé que a Miquel Àngel, ja més endavant d'això de Tomàsó Cavalieri, ell tindria uns pues, 70 anys, potser, ho dic de memòria.
2: Rozando la muerte.
0: Rozando ya el lecho, no, de muerte. Va
1: es
0: tenir...
1: va morir en 89, eh?
0: Pues mira, otro dato que no
2: ja feia olor a caixa de pi.
1: 19 anys,
0: ja, sí, la verdad. Estava pidiendo pista.
1: Home, 19 anys
0: total,
1: són molts anys.
0: Total, total, que en aquesta època, que ell tenia 70 i alguna anys, ell tenia un discípulo. Això és molt habitual en totes les èpoques de l'antiguitat, que la penya estirés als discípulos. O sigui, això no és una cosa que digui... Un
2: això ho hem parlat,
0: aislado.
2: Ho hem parlat.
0: No, algun dia hi haurà un me too.
2: Igual que les muses.
0: Exactament. Bueno, muses o víctimes.
2: Que el Tomàsó era musa del Miquel Àngel.
0: Total,
2: i en moltes representacions.
0: Que tenia un discípulo, tal, o sigui que en el taller, sí, que tenia 15 anys. 15 anys tiene mi amor. I que se l'estava. I va morir en un tràgic accident I Michelangelo va dissenyar una tomba que es pot visitar i que és tan guai, que és tan patutata, i que això, doncs, bueno, també és una altra relació que va tenir, que és evidentment condemnable, òbviament, però que és molt, no és, és molt coneguda en el sentit que li va fer una tomba i li va dedicar temps ja en un moment de la seva carrera que estava molt, molt ocupat i que no tenia per què fer-ho, va fer per amor,
2: va prioritzar.
0: I després altres amants que ha tingut Michelangelo, dones que han mort...
2: Bisexual, de cop, sí. Ah.
0: Sí, bueno, o potser interessa el relat. Jo no estic tan
2: sí,
0: ficada,
2: sí, potser...
0: però sí és cert que en molts artistes homosexuals se'ls hi atribueixen parelles dones...
2: Uh-huh. Netejar imatge.
0: Sí, sí, per una mica tal. No sé si és aquest el cas, perquè parlo des del desconeixement. Però quan moren aquestes amants dones, que no sabem si són certes o no perquè no ho coneixem, es diu, Michelangelo estava destrozado, no podia con su alma, pobreta,
2: així, exactament,
0: estava tan enamorat, és que nunca volvía a ser el mismo. Però, en canvi, se li mor un rollete macho, ¿vale? I tothom li ha fet una tomba. Per què? Pues perquè estava també trencat per dins, tal.
2: Estava trencat de veritat.
0: No transcendeix, transcendeix, ha fet aquest disseny que és tan guai, perquè tal, perquè no sé quantos, i té aquests elements, però ningú diu, estava destrozado perquè murió su amor.
2: Que és fort.
0: És fort, és fort.
1: Sí, és molt fort, és molt fort. Però bueno.
2: Vale, passem a l'artista, vale? Perquè tinc moltes ganes del següent.
1: Jo no tinc ni idea del següent. O sigui, clar que tinc idea, però no tinc ni idea del que parlarem.
2: Vale.
1: Sí, sé qui és, sé qui és.
2: El següent és Antoni Gaudí.
0: Ai, l'Antònia. Ui. Vaya temita, vaya temita.
2: No sabeu. No sabeu les ganes que tinguis, que de veritat. Llavors, comencem, vale? Antoni Gaudí, què ha fet, amors? La Sagrada Família.
0: Bueno, perquè... ¿por dónde empezar?
2: Sí, o sigui, és que crec que no donaré més exemples.
0: Ja per començar, és tan gairebé...
1: Pagame.
0: O sigui, jo crec que és de les obres més fàl·liques que té Barcelona, amb perdó de la Torre Agbar, però...
2: Amb perdó, mis respetes.
0: Sí, sí, mis respetes,
1: quina,
0: però és molt fàl·lica.
1: La Sagrada Família.
0: La Sagrada Família, així com si ens mirem des d'aquesta perspectiva, moltes obres de Gaudí són una mica... parecen penes.
2: Vale.
0: Campo de Gavos.
2: Anirem, o sigui, estem obrint aquest espai per intentar justificar que Gaudí era homosexual. És així.
0: Fem un petit parèntesis. No és que tinguem proves com en el cas de Michelangelo o el tants altres autors que coneixem.
2: En tenim zero.
0: Coneixem històries. Però s'han mantingut. No, va tenir aquesta parella tant. O sigui, no, en aquest cas no. És pura especulació. Totes sabem que no està bé especular sobre l'orientació sexual de les altres.
2: Però la podem fomentar.
0: Peu.
2: Però podem fomentar-ho.
0: Sí, clar que sí. Vale. Endavant.
2: Llavors, no? I començarem primer molt ràpid amb els fracassos amorosos de Gaudí, que van ser quatre dones. Mm-hmm. Vale?
1: Vale.
2: Llavors, la primera dona va ser que... va ser el primer amor de Gaudí, diuen les fuentes, que és Maragall, que era un amic de Gaudí. Que
1: Escriure... has dit dona?
2: Espera't. Maragall, o sigui, Gaudí va tenir una mala experiència amb aquesta primera senyora, que ara explicarem.
1: Però Maragall era un home.
2: Però em
1: Joan Maragall. Ah, vale.
2: En Maragall va agafar la mala experiència en Gaudí i la va escriure. I ha transcendit aquesta mala experiència a
0: partir d'això. Exerceix com a recolector d'històries.
2: Això.
1: Ah, vale, vale, vale. No estàs entenent res.
2: Llavors, en Gaudí tenia 18 anys, encara vivia a Reus, vale? I va aparèixer una dona francesa del Rosselló.
1: Vale.
2: I va dir, que guapa, però wait, no sé parlar francès. Llavors, no es va poder comunicar amb ella. I va estar 15 dies allà. Vale?
1: Vale.
2: Total, que van passar 3 anys... I el pare d'en Gaudí li va pagar un tour al seu fill perquè anés pel sud de França, perquè s'inspirés en catedrals, no sé què, i perquè aprengués francès. I va dir, espera un moment, que jo recordo que aquesta xavala vivia aquí, ara que sé una miqueta di bonjour, doncs vaig a veure al Rosselló. Total, que van allà i se la va trobar amb un nen. O sigui que ja s'havia casat, havia format una família.
1: Ah, pensava que et referies amb un nen, Ariadna.
0: La Núria ha quedat tota traumatitzada. Amb la...
1: que... No, no amb això, però cada història és peor que l'anterior, però clar, que susto, vale, vale.
2: L'escrit, o sigui, és que jo penso que en Maragall aquí va tenir molt mala folla, perquè ho va escriure com molt amb pèls i senyals, i ho va titular La Cavalerada. O sigui, que no sé què vol dir.
0: La Cavalerada.
2: Què vol dir?
0: Pues de cavaller, no? L'acte cavalleroso, no?
2: A mi més que em sona calavera, tio. En plan, ho trobo xungo.
0: Podria ser, no?
1: La calaverada.
0: Com has dit? Calaverada, no? Cavalerada, has dit, no?
2: És que, clar, no he llegit res. Espera't.
0: M'he marejat.
2: Calaverada, calaverada.
0: Calaverada.
2: Sí, sí. La calaverada, ah, bueno, sí, Maragall,
0: sí,
2: fort.
0: Sí, sí, sí. Aviam, t'escavalarà.
2: No ho sé, random, random. Llavors, no la, segona, res. La segona noia.
0: L'altra.
2: La Pepa Moró, Júlia.
0: Home, una la dona Pepi. De la que poc tinc a dir. O sigui...
1: Far?
0: Doncs perquè molta gent diu que era la musa de Gaudí. I a mi que me digan dónde, dónde lo ves, dónde lo ves. No ho veig, jo no ho veig, clar. No veig la musa de Gaudí. Musa, dónde, què, dónde, d'on ho veus? No ho veig, no ho veig gens. I diuen també que era una dona molt avançada a la seva època, tal. Si bé és cert que tenia una ideologia anticlerical, socialista, tal, així que, pues, si vens d'una família també liberal i tal, però liberal, diguéssim, de moral distraïda, perquè també de la seva riquesa venia d'on venia, perquè no oblidem que tota aquesta gent, Gaudí era una persona fantàstica, que s'envoltava de la peor calanya. Tots sí. Igual, esclavistes, bueno, una gentuza de mucho cuidado, que després pues, ja ho veurem amb el traspàs de la seva biografia, però és que, vamos, com pez en el agua amb els esclavistes. Pepeta Moreu venia d'una família que, efectivament...
2: Moralment complicada.
0: Exactament.
2: I, bé, aquesta dona feia classes de piano a Mataró, vale?
1: Vale.
2: I en Gaudí va anar molt de temps, cada dia o gairebé cada dia a Mataró, no sé què, tal, tal. Llavors, la Pepa aquesta
0: el
2: estava
0: la
2: casada.
0: La raó principal era que li agradava un guaca, com el tonto. Li agradava un cocoa i un tardeo.
2: Veureu guaca que és una miqueta picapiedra. En Gaudí, Gaudí és picapiedra 100%, perquè o sigui, va anar cap allà i la Pepa Moró sobre paper estava casada amb un pavo que era carlista, però que la va deixar abandonada.
0: Era avançada la seva època, eh? Estava casada
1: era amb un català, ja, no?
2: Literalment.
0: Una tia moderna, cosmopolita...
2: Sí, total, bueno. Que en Gaudí va esperar fins que li arribés la nul·litat del divorci per anar amb tota la tralla, vale? Què passa? Que abans d'anar amb tota la tralla, quan el divorci va arribar, li va dir a un amic seu, en Gaudí a un amic seu, pots anar-li a preguntar si li agrado? I l'amic va tornar i li va dir, mira, és que m'ha dit...
1: Anem-la a veure, sí.
2: M'ha dit que tens una barba molt gran... I que et treguis els mocs d'ella.
0: És que és del mateix col·lectiu que Michelangelo, de les marranes
1: que no renten.
2: Què podem interpretar com això? Unes carbasses com una copa d'un pino. Total, que en Gaudí no va entendre aquesta indirecta. Va anar amb tren a Mataró per anar-se a declarar i li va dir prometida.
0: Propera parada al carrer. Correspondència.
1: O sigui, el que m'esteu volent dir és que va tenir 4 fracassos i va dir me tiro a hombres o no?
0: No. Estem dient que del que ha quedat constància i que aquí nostres amigues del campo de Navos, que és la història de l'art, han volgut preservar aquestes històries, són històries que no tenen fonament, que són històries que és la vida amorosa de Gaudí. O sigui, d'aquesta vida amorosa podem treure dos versions. Una, Gaudí Incel, que també és molt probable, la veritat. I l'altra és Gaudí, vida secreta en amorosa, que és la que després entrarem en
2: sí. Queden dos, que parlaré molt ràpid. Res, una es va tirar monja.
0: Normal.
2: O sigui, després de tirar-li la canya es va tirar monja, és ara es tornen...
0: Però bé podria ser que s'hagués fotut a monja perquè Gaudí en cel. Això també és una possibilitat, eh?
2: I per aquesta raó, per què creiem que és homosexual? Pots explicar la teva teoria?
0: Per què crec que és homosexual? Perquè la meva teoria té molts punts. De fet, o sigui, això és un rumor, o sigui...
1: Crec que haurem de fer un capítol 2.
0: Bueno, explico ràpid. És un rumor, és una cosa que s'ha dit, s'ha parlat moltes vegades, però bueno, que tampoc no està documentada i, per tant, dir-ho sempre és aventurar-se a que t'ho estàs inventant. I efectivament
1: no passa res, aquí, Julen, ens inventem les coses.
0: Coses que em fan pensar que Gaudí era homosexual. És que jo crec que estava liadíssima amb Eusebi Güell. És que ho penso de debò. Eusebi Güell s'enamora de Gaudí a través de la seva obra. És molt habitual sempre que l'amor amb un artista neixi de l'admiració per la seva obra, per la seva intel·lectualitat i de més. Llavors, aquí es dona clarament aquesta admiració de l'una a l'altra, realment. I des de que es coneixen, és que passen la vida junts. S'acompanyen mútuament, és molt bonic. Sí.
2: Explica lo del Park Güell.
0: Bueno, jo considero que en l'època era tan difícil tot plegat, no? Perquè si totes coneixem algun marica sènior que potser ara està en la seixantena, que ens explica que quan era jove no podia sortir de l'armari, imagina't a finals del 1800, principis del 1900. No te quiero ni contar com devia ser la cosa. Tot era d'amagatotis, tot era, bueno, de portes per a dentro. Llavors, Gaudí ja tenia molta feina, ja, ja era un tio muy reconocido por su arte, tal, no sé què, i ara l'arquitecte de la Sagrada Família. Estem parlant palabras mayores, que vull dir que aquí a la Terra pocos casos se han dado de tanta grandesa. Ja estava superliado con sus mierdas i de sobte li venia a Eusebi Güell i li deia, amor, em fas un parque de cruising? Oh, i li deia, sí, claro, trauré temps per tu i et faré el parc Güell perquè puguem fer cruising tranquil·lament. I llavors se'ls veia tots dos anant a l'església, tots junts anem a missa, amor, a redimir nuestros pecados, sí. I anaven,
2: efectivament. Vale?
0: Punto número dos. No eren dos amigues, eren tres. Eren les tres Maries.
2: Efectivament.
0: Amb qui s'ajuntaven? Amb un altre pedazo de maricón de la història catalana. Sí, senyor, mossèn Cinto Verdaguer. Una icona LGTBI que ha portat moltíssim a la comunitat. Home, i tant. Pensa, mira, la seva obra, El Canigó, ha estat adaptada al cinema amb la pel·lícula Brokeback Mountain, perquè és bàsicament el puto mateix. O sigui, sí, sí, sí, sí. Llavors... El Jacint Verdaguer era confessor d'elles, m'entens, també, o sigui, bueno, d'elles i de la família Güell, i de la família... Bueno, és que, a veure, també, un altre punt. Eusebi Güell estava casat amb Isabel López Bru, la filla del marquès de Comillas, el més ric d'Espanya. Totes dues famílies tenen una pasta, però una pasta, el capritxo, una pasta que flipes, vale? Tot vingut de l'esclavisme, una vegada més. I... No, o sigui, sí, tenia aquest matrimoni, però això és com, o sigui, matrimoni de ricos, és com la penya que té un Rottweiler, saps? En plan, els fem criar, m'entens? Multipliquen la fortuna, tal, tal, tal. Aquí hi havia amor, jo opino que no hi havia amor. Jo opino que no, no crec, ho dubto, però per mi. Crec que tenia molt bona relació amb el seu sogre, tal, no sé què, però amb la seva dona, jo crec que no, i per això...
2: Relació amb el sogre, eh?
0: Trinco, trinco, trinco, trinco. Eusebi Güell també es desvivia per Gaudí, que flipes, que no tenia ninguna necessitat i estava tot... O sea, ¿qué quieres hacer? Ah, no quiero hacer la Sagrada Família. Amore, pues yo te voy a dar presupuesto infinito para que tú hagas la cripta Güell y aquí tú participes, practiquis y facis el que et doni la gana, esto me gusta, esto no me gusta, tal, dinero, infinito, lo que tú quieras. Això és amor, m'entens? Els rics donen amor amb la pasta i els artistes amb l'art i un a l'altre tot el dia, és que tot el dia, és que no, bueno, jo crec que sí, que s'empalaven mútuament.
2: A partir d'aquí, jo era tot el que volia sentir de la Júlia. Sí, volia
0: aquesta, tinc poques dades, o sigui, tot això és evidentment...
2: Volia aquesta teoria perquè em sembla meravellosa, i és.
0: Alhora, o sigui, crec que qualsevol persona que llegeixi una biografia dels dos, d'un o de l'altre...
2: Pot treure conclusions per ell mateix.
0: Pot pensar, o sigui, no, crec que és un tema que s'intueix bastant, si llegeixes una mica entre línies, llegeixes la seva relació tal, penses, aquell tema, però vamos, perquè està, però claríssim. No puc justificar-ho amb proves reals, però
1: no,
0: està...
1: No, va dir, per què creus que no ha transcendit la història?
0: Bueno, principalment també pensa que eren dues persones, sobretot Gaudí, amb un sentiment religiós molt profund, i això també fa...
2: Era molt
0: sabem
2: cristià.
0: Sabem que la cristianitat molt té molt a veure amb la vergonya, amb empenedir-se de les coses, bueno, una pereza total. I a més també no ha transcendit, jo crec, perquè qui ha reivindicat els artistes catalans és el nacionalisme català, que tots sabem que és una doctrina, un pensament molt, molt, molt, molt conservador. O sigui, no...
2: De pal pel cul, bàsicament.
0: Bueno, és que total, o sigui, no així com abans parlàvem amb altres artistes d'altres zones d'Espanya, com per exemple podria ser Andalusia, que reivindiquen moltíssim
2: Lorca.
0: Tot sabent que era gai, homosexual, i tot, no els hi dona igual, però aquí no, aquí aquestes coses no es parlen, no es diuen, tot de portes endins, i què dirà la gent i tal, aquí no... Aquí la gent culta sempre ha estat la gent benestant.
2: I olor a merda.
0: I és, sí, gent majoritàriament conservadora que no li interessa aquest tipus de relat. I bueno, i també és que, bueno, és que es penya de molta pasta, sí, parlar sí. Això d'Eusebi Güell és una cosa, és meter-se en una camisa de 11 pares, eh?
2: Sí, sí, és un sí. Wow, okay,
1: no, okay. En tornarem a parlar un sí. Dia, si sí. Vols, perquè crec
0: largo
1: que ja...
0: Largo y tendido. Largo y tendido.
1: Vull dir, ja temite, podem aprofundir més i ens portes més cosetes.
2: Ens ha
0: jo
2: agradat.
0: Convido a l'audiència a investigar per part seva.
1: Doncs fins aquí el penúltim capítol, com diu la Júlia, investigueu per part vostra, si no sabeu una cosa, busqueu i el si mateix, no? Llegiu la biografia i potser traureu una conclusió i estarà perfecta i traurem doncs, nous mites i leyendes dels quadres. Gràcies per venir.
2: Ole!
0: A vosaltres per rebre'm.
3: Pecat original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
3: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea ha autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

te he escrito todos los cuadernos, ma.

0: 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa del flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar bé.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films presenten, permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet, en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentits, sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacava encara la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila Mas de Bondia i també s'ha demanat als Mossos el tall de la LB-2101.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 20 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia, i el cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda, malgrat que es manté l'alerta per aquesta represa a Guimerà. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimerà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
5: S'ha manat continuar sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i, sempre que sigui possible, confinar-se dins dels habitatges.
0: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimarà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: I tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
1: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
7: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, la humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
1: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura diumenge. Tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
8: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
9: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
8: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bebé.
10: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival estival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
11: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
10: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez, insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal tema més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
12: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, és a dir que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos, que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. Ho ha ullit de ràdio, Eric López.
13: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
14: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
13: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
15: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve, Maite Polo.
17: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir als grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic, de la Unió Europea, i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
19: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
19: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els Llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
21: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminisme Enigmes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
2: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
21: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip de molt nivell que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort, y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante, del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanque francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat en victòria de l'eslovet Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà torna a estar actiu i ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis. En total, 21.000 persones confinades. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjorarà cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Asseguren que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar els 4 títols possibles la temporada passada.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Seguim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i per aquesta onada de calor que perdura. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Bali. Doncs, de moment, recordem que es manté tallada la T244 entre el Montmell i Querol. De moment, aquesta via sí tallada en els dos sentits de la marxa. I a la resta de punts, sobretot pel que fa a la mobilitat, la circulació ja va millorant força, si més no per que fa cues o punts amb retenció. Ara únicament parlarem d'un petit tram de l'autopista P7 a Fogars de la Selva, un quilòmetre, sentit Girona. Puntualment la C60 a Argentona, quan arriba a la C32 en sentit Mataró, i també l'arribada de la C58 i de la C33 entre Montcada i Torrebaró, aquest tram en sentit Barcelona. També és cert que les dues rondes i en sentit Besòs, sobretot, encara queden trams de lentitud natural, especialment façana portuària de la ronda litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà, però, es torna a considerar actiu. Els bombers informen que el foc té capacitat de llançar focus secundaris, de moment ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar, i s'han confinat Tàrrega, 5 nuclis de població i un polígon industrial. En total, 21.000 persones confinades.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 23 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia. El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa, perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda. El de Guimerà, però, torna a estar actiu. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com aquesta de Guimerà, que ha fet reactivar aquest incendi que ja s'havia donat per estabilitzat, però, com dèiem, aquesta represa en el flanc dret ha obligat a Protecció Civil, ja els bombers, a tornar a considerar aquest incendi actiu. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
5: Bona tarda. Exactament. Segons han informat els bombers de la Generalitat, s'està treballant en una represa localitzada al flanc dret de l'incendi de Guimerà, motiu pel qual el foc ha tornat a considerar-se actiu. En aquests moments, les flames afecten vegetació forestal i camps de conreu pendents de segar. Com a mesura preventiva, tots els mòbils de la zona han rebut l'avís, una ordre de confinament d'emergències també, que afecta els municipis de la ciutat de Tàrrega i també municipis de Verdú, Vilagrassa i Granyanella, també el nucli de Mas de Bondia i el polígon industrial Riambau de la mateixa capital de l'Urgell. També s'ha ordenat el tall de la carretera LV-2101. El dispositiu d'extinció està format ara mateix per 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen per controlar la represa. Es dona el fet de que avui hi havia la inauguració de l'edició del Festival de Pau Paterres de Tàrrega, de Ponent, i sembla ser que han enviat un avís d'última hora que està pendent de suspensió imminent degut a aquesta situació d'emergència.
0: Moltíssimes gràcies, Aleix, per aquesta última hora des de Guimarà. En aquest cas, i també de Tàrrega, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com les d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies. Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Més titulars de la jornada, un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria a tensió dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada, injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic. Creu que no cal tema més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni. Hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: En la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen també un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I el cos investiga si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada envia i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renda a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renda? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera

0: positiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
1: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nit hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correcte i s'han de retirar les restes biològiques.
0: Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
2: I la Vall de Núria no oblidarà mai el segrest de la Mare de Déu. Aquest dijous s'ha inaugurat una placa monument que recordarà l'acció antifranquista que es va dur a terme l'any 1967 quan uns activistes en contra de la coronació per part de Franco van decidir endur-se a la Verge del Santuari. Televisió del Ripollès.
3: La nit del 8 al 9 de juliol de l'any 1967, la imatge de la Mare de Déu de Núria va desaparèixer del santuari. Una acció que va ser un segrest i que es va fer en contra de la dictadura franquista que volia fer un acte de coronació de la Verge i convertir-lo en propaganda del règim. Aquest dijous s'ha recordat el fet amb un acte a Núria. Xavier Margais, un dels activistes del segrest, ha format part de la jornada.
4: Vam poder baixar la imatge i dur-la a cobro, dur-la a que no la poguessin tocar. De tota manera, ells després em van posar una de guix. O sigui que ells van fer el que volien fer, però esclar, ja els hi havíem tocat la pera una miqueta.
3: La imatge autèntica va tornar a Núria l'any 1971 per mediació de l'advocat Josep Benet, quan els autors de l'acció van considerar que ja no hi havia perill perquè el dictador Franco volgués anar a coronar-la.
2: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro.
5: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
5: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parelluelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanaran més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip de molt nivell que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort, y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo.

0: lo posible.
1: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Ethel Lavola de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem.
2: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
1: En hoquei sobre patins, el Barça ha fet balanç de la temporada 2025-2026. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, ha deixat clar que no es pot estar satisfet després d'un curs on només han aconseguit aixecar la Supercopa.
3: El balanç no pot ser positiu. Jo crec que hem vist una hoquei lliga on no hem sigut regulars, no hem sigut un equip capaç de mantenir un nivell de joc semblant durant tota la temporada i això ens ha condicionat molt.
1: Per cert, que els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vila-sana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina respectivament. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha anunciat fins a 5 baixes del primer equip femení: Nada Mandic, Alejandra Aznar, Mariona Viladot, Nina Flynn i Ziad Martínez. Per la seva banda, el Mataró ha fitxat Caralt Anton, boia del Sant Andreu, i el Sabadell masculí ha presentat Fran Valera i Miguel del Toro, dos incorporacions amb les quals l'equip vol aspirar a top. Escoltem Valera, que torna a Can Llong un any després d'haver marxat, i el Sevilla de Toro.
4: Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final quan marxes fora la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
5: De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
1: I un darrer punt en ciclisme a l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard.
6: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Podeu seguir la informació als butlletins horaris amb l'última hora de l'incendi de Guimarà. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa. Edició vespre.

0: Son las 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com a actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
2: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
1: Els veïns també demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des de iVoox a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
3: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
4: Jutgessa.
3: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
4: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
3: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
4: No, en el meu cas jo no ho soc, el meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
3: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
4: No tots som de la mateixa branca.
3: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans, bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
4: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
3: branca.
4: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
3: I com es deia el mas?
4: És Can Leio.
3: Can Leio.
4: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, és anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
3: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
4: En el cas de la nostra família va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
3: I va anar a Barcelona.
4: Va anar a Barcelona.
3: Què feia? De què va treballar? Allà?
4: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, el que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
3: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
4: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
3: Tu vas néixer el 1960.
4: Sí.
3: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
4: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
3: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
4: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
3: Amb aduanes?
4: A consignataris.
3: A consignataris.
4: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors en allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
3: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
4: No.
3: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
4: Jo no. O sigui... jo no, les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
3: Però aquí ja no venies per estudiar.
4: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
3: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
4: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume, i eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
3: Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
4: Van ser a Barcelona, sí. Van ser... El que passa és que en aquella època jo, per exemple, vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
3: Sí.
4: O sigui que no...
3: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
4: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
3: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament... al port.
4: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era al segon de batxillerat, no me recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
3: I com vas anar per allà?
4: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
3: Sí, sí, una feina d'administrativa.
4: 42 anys.
3: En què consistia la feina?
4: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on estigui. Quan dic carrer, és sí, l'explanada.
3: Sí.
4: Eh?
3: Sí, és una via, vaja.
4: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
3: sí, hagin de moure els menys possibles.
4: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt, bueno, a mi m'ha agradat molt.
3: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
4: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
3: I sí, tots els que figuren i no peguen cop.
4: De Madrid, sí. Perquè era, diguem, un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, a mecanització... En quant a tot.
3: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
4: Home, ho has de fer bé, i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
3: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses.
4: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort, perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi, quan hi havia crisi aquí, i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
3: Pels que no hi estem en el port,
4: sí.
3: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
4: sí.
3: Amb vagues potents,
4: sí.
3: Amb gent que... baralles bastant constants.
4: Sí.
3: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
4: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o a les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver a sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
3: sí.
4: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
3: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
4: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària, doncs, seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... no vull dir cultura, però amb poca... no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... estic parlant de fa molts anys, eh?
3: Mm-hmm.
4: Un estibador, doncs, podia tenir 3 famílies. I a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per lo que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
3: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona... havia repartit els diners a 3 famílies.
4: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada
3: fills
4: senyora.
3: Fills amb cada una. I això era habitual?
4: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
3: bueno,
4: eh?
3: Sí, sí.
4: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
3: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
4: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... bueno, persones competents, amb estudis i amb... però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
3: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
4: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida...
3: era impossible.
4: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... bueno, són molt unificats, són molt... una pinya molt grossa.
3: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
4: No,
3: era mínima.
4: Era mínima, era... i després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem, no tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
3: Estrangers, la majoria?
4: Estrangers?
3: Sí, o sigui, no, eren...
4: No, estrangers no, tots d'aquí.
3: Eren locals.
4: De la Barceloneta gairebé tots.
3: Sí, o sigui, eren... no, clar, no. Perquè era allò, portar un de la família, un conegut...
4: clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
3: No, és allò que...
4: a més de pares a fills, llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen les llistes dels contenidors, No, ara no sé si potser que ja hi hagi algun agruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
3: I et jubiles?
4: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
3: Sí, sí, els anuncis.
4: Els anuncis, tots els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau, substitut, i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
3: Sí, això no hi és.
4: I van passant els dies i no hi ha manera, i ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
3: I el, com es deia, el Vinyals?
4: Va ser l'anterior a la Gemma.
3: Ostres, sí que fa temps que...
4: Sí, sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
3: El ser de substituta era voluntària i sense cobrar.
4: Totalment, era... Totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
3: Aleshores no corresponen amb el sou.
4: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
3: Vas tenir de fer algun curset, algo de fonaments de dret o algo?
4: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
3: Sí, els casaments s'han acabat.
4: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
3: Sí, va haver-hi unes oposicions.
4: Bueno, una convocatòria.
3: Una convocatòria.
4: És una convocatòria. I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
3: I això va ser molt recent, el 2025.
4: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
3: Sí, sí.
4: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
3: I què va canviar?
4: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
3: sí, sí,
4: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. És a dir, bueno, el legislador no és una persona.
3: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
4: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
3: Però en canvi heu guanyat altres competències.
4: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
3: Oficina judicial
4: al municipi. El nom ja diu que és perquè... aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
3: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
4: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
3: i un resultat incert.
4: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
3: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
4: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges, que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
3: sí, sí, però no,
4: però
3: té,
4: no té una formació,
3: judici.
4: No té una formació en aquesta sí, matèria. Sí, sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
3: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes?
4: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien... Tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors, el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
3: Sí, que ha de validar que ho estàs dient.
4: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno. També et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49... tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
3: Perdó, el 1800...
4: Sí, 98.
3: El que sigui, això és quasi tant com municipis hi ha.
4: Hi ha 947 municipis.
3: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
4: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
3: No en tenen.
4: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
3: Val.
4: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui, tenen una oficina o un jutjat de pau.
3: Sí, perquè hi ha volum de casos.
4: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors, aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
3: O sigui, sí, sí.
4: Casaments. Vale?
3: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
4: Sí. Sí, a mi la primera.
3: Sí.
4: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
3: Sí, sí.
4: Ha passat un any i de moment...
3: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
4: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen.
3: Sí, sí.
4: Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
3: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
4: sí,
3: o al museu,
4: o en el jardí del museu, o el que sigui, cobra una petita part, però cobra.
3: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes.
4: Sí.
3: Gent que no es presenta?
4: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita, acaben unes 20 persones i normalment el que es casen doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
3: Es veia venir.
4: I anava vestit igual que ells.
3: Hòstia.
4: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa...
3: Sí, que era important per ells.
4: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells, amb els... i feien molt de goig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment ens han tret la competència que donava llum.
3: La divertida, sí.
4: Donava llum a la nostra feina.
3: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
4: No ha passat mai. És una sala molt austera, és una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors dic, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi. La música, doncs he tret algun ball, he tret alguna... Sobretot parlaments. Parlaments inesperats o improvisats, que donen molt de rotllo. En aquell moment, doncs...
3: Parlaments per part de familiars o amics o...
4: Que o entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
3: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
4: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
3: Has anat a llocs molt freds.
4: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui... sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... Érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones... Que vagin soles, m'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia,

0: coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià és el Damià i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present.
0: Sí.
1: A molts actes.
0: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que faci servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
0: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no... Si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, o si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O que, jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés, o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
1: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabar.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent
0: de jutgessa. Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'Ajut Tècnic de Manel Calvet i la Ràdio Televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier Navarro.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 9, parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, a la comarca de l'Urgell. El foc té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. Els bombers treballant per protegir una granja al flanc dret i estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. Segons les autoritats, aquest foc en els darrers dies ja hauria cremat una superfície de més d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra també han tallat els accessos, la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. En clau política, el Parlament de Catalunya ha acordat aquest dijous instar el govern a revisar i posar al dia l'estratègia dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les tasques de prevenció, detecció i desarticulació de l'ultradreta violenta organitzada a Catalunya i a la resta d'Europa. La moció impulsada pels comuns ha estat aprovada amb el suport de PSC, Units, Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, i el rebuig del Partit Popular i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana. La cambra ha reprovat les estratègies polítiques que se serveixen de fets delictius atribuïts a persones concretes que són migrants per criminalitzar o encoratjar l'odi a les xarxes socials o en manifestacions públiques contra aquest col·lectiu. I més temes en clau política. Polèmica per la participació d'Israel en el Campionat Europeu d'Escalada, que es farà del 17 al 19 de juliol al circuit de Montmeló. Entitats propalestines han demanat al govern que no en permeti la participació oficial i exigeixen que els 8 escaladors que representen Israel competeixin sense bandera, uniforme oficial i ni cap símbol estatal. A aquesta queixa s'hi suma Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen vetar en una proposta de resolució la participació oficial d'Israel en el campionat. I destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons han confirmat l'Agència Catalana de Notícies i La Vanguardia. Segons aquests mitjans, el detingut era el líder d'un grup de meditació. Els Mossos el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: He said, tell me a story.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 10, parla Javier Méndez. Els bombers s'han mostrat optimistes amb la represa del foc de Guimerà i confien poder-lo tornar a estabilitzar les pròximes hores. Ho ha explicat des de Cervera l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes, que ha indicat que hi havia un dispositiu preparat per a possibles represes, però que la marinada ha estirat molt el foc i ha provocat el nou incendi en direcció cap a Tàrrega. Actualment l'incendi evoluciona fora de control, però Bellostes explica que la situació és molt millor que al principi de la represa i ha indicat que si no canvia la meteorologia es podria donar per estabilitzat en les properes hores. El cap de l'incendi està de fet força aturat, però falta treballar els dos flancs amb una feina quirúrgica perquè no s'obri de cua i faci noves carreres, principalment crema rostoll i les franges de vegetació que hi ha entre els camps. En aquests moments els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i s'han confinat a la vila Mas de Bondi i els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, aquests territoris englobarien a unes 21.000 persones. L'inspector dels bombers, Juan Josep Bellostes, també ha explicat que aquests confinaments són preventius i que s'aixecaran en el moment en què el foc es consideri estabilitzat. També ha indicat que aquest no ha arribat al canal Segarra-Garrigues. I també a Salàs de Pallars també s'han activat 7 dotacions terrestres i una àrea dels bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada. Segons el cos, de moment tenen l'incendi estabilitzat i segueixen rematant els punts calents. També repassem les conseqüències dels darrers incendis amb diferents talls. Els Mossos d'Esquadra han tallat la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra per l'incendi de Guimerà, i també continua tallada la T244 que va del Montmell fins Querol per l'incendi ja estabilitzat a Montmaneu. Tampoc oblidem la segona onada de calor. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat ha atès 230 persones durant l'onada de calor des del diumenge, segons informa Protecció Civil. De fet, el 58% han requerit una ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari, i el 42% han estat atesos pel servei 061 Salut Respon. En clau política, marxem a Europa perquè el president de l'Eurogrup, Kyriakos Pierragakis, ha assegurat aquest dijous que els ministres de Finances de la zona euro continuaran examinant la proposta espanyola de reforçar el pes internacional de la moneda mitjançant emissions conjuntes de deute. Pierragakis admet que els estats membres mantenen desacords històrics sobre aquesta idea. Marxem, que vagi tot molt bé. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

Vencent la son, fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal. Aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades. Les dades i la persona. La cara, la personalitat i l'esperit. Premonició. Bonica paraula.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis a trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: Esteve Llop.
1: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo

0: Rock and Clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Soc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.